Som ell, com tu ets ell, com tu ets jo, i nosaltres som tots junts. Mira com fugen, com porcs d'una escopeta, mira com volen. Ploro. Assegut un floc de blat de moro, tot esperant la camioneta. Samarreta Societat Anònima, dimarts de sang estúpid. Home, has sigut molt mal nen, t'has deixat créixer la cara. Jo som l'home ou. Ells homes ous. Jo som la foca. Tururut.

0: crema de matèria groga, raja d'un ull de gos mort. Peixatera, cardamones, pornogràfica, abadessa, nano, has sigut mala nena, t'has deixat les calcetes avall. Jo som l'home ou, ells homes ous, jo som la foca, tururut. Seus en un jardí anglès, esperant el solet, i si no ve el solet et poses moreno de parar la pluja anglesa. Jo som l'home ou, ells homes ous, jo som la foca, tururut, tururut. Experts d'experts fumadors, tossiu, no sentiu com el comodiu diu que se us enriu? Mira quins somriures de porcs a la cort, mira com regrinyen. Ploro. Sardina de sèmola, s'enfila la Torre Eiffel. Pingüins ximplicíssims canten Hare Krishna, tio, si els haguessis vist clavant-li cops de peu a l'Edgar Allan Poe. Jo som l'home ou, ells homes ous, jo som la foca, tururut.
1: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Llupià, 95.

nada más.

canviar de país, es capgirar la vida en un vagó cendrós. Quan per el finestral deixes vinyes i canyes,

diumenges a la tarda, marets de l'infantesa, amics que es tornen somnis i els deures per fer.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Finestret, 95.5.

0: Puc fer-hi més.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: que, si m'haguessis avisat, jo m'hi hauria ben pensat. I amor, van tocant les 12. I amor.
1: Radio Arerts, a Canet, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Marquixanes, 95.5.

Canto per posseir coses immaterials, per conèixer allò que crec que sóc, o per deixar de ser algú. Canto perquè és bo per la salut. Canto constantment, per ser lliure, per dins i per fora. Canto perquè sóc tímida, per tenir intimitat. Canto per somiar i somio que canto. Canto per animar la festa o bé canto per fer dormir. Canto simplement per fer vibrar l'aire. Canto per escaquejar-me. Canto per empestar i per portar la contrària. Per exposar la fragilitat de la vida, acceptar els errors i despullar-me. Canto per trobar la felicitat. Canto al plany i a l'eufòria. Canto a l'amor i l'amor em fa cantar. Canto a la pena i se'm desfà. Fins i tot crido cantant. A vegades canto per diners, però a vegades canto per no pensar en els diners. Canto perquè m'és igual tot, perquè cantar només és un joc. Canto quan no sé parlar. Canto per aprendre idiomes, però també canto sense lletra. És veritat que a vegades canto i canto i no serveix de res. Però canto perquè m'encanta. I si no canto,

canto per apropar-me una mica més a tu. Perquè t'estimo, perquè m'escoltis. Que si tu cantes jo t'escoltaré i si m'ho demanes cantaré amb tu. Canto per confessar-me, perquè confieu en mi. Per explicar històries, destapar injustícies i viatjar a l'infinit. Canto perquè la mort m'agafi cantant. Canto a l'individu i a la societat. Canto al passat per entendre què està passant. Canto per fer la revolució i per tenir revelacions. Canto al futur perquè segueixin cantant les següents generacions. Canto al cel i a la terra, al mar i a l'infern. Canto i m'esforço per ser un bon referent. Canto des d'on puc en tot moment. Canto on em convidin, allà on em deixin cantar. Per denunciar, per redimir, per fer les paus. Per derrotar, per triomfar, per assenyalar, per disfrutar. I no canto per ningú en concret. Canto per donar i per vendre, per perdonar i per rebre. Canto a les heroïnes, a totes elles, les blanques i les negres. Canto contra la censura i canto per totes les víctimes. Canto a l'anònim, a la natura, a les tombes i a les veus prohibides.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: A la recerca d'una terra

marxat al meu carrer. El meu carrer és la meu terra, la terra és el meu destí. També conec

si estimi tant el meu país. Ell també m'estima ben fort, agermanats pel seu encís. Anem ensems al mateix port,

terra, a la recerca d'una terra, a la recerca de ma terra.

A una paret és el raig que no para, esclaten els colors, desapareix el mal foc. Es fa possible veure el nacre, cel vermell és el raig que no para, música i notícies a l'emissora, canten ocellets.

mort. La moto s'embala i va perdent-se. Torna el batec que repara. El raig no para.

de partida, raig de batuda, persiana solta, vesprada moguda, remol de canonada. A la sala encantada arranca la sirena, el raig no frena, només para, el crit empara, cruix la cadira, cruix la cadira.

0: pas.
1: Ne me demande pas pourquoi elle s'en va. Je ne sais pas.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: 100% en català.

ingressar a l'Hospital Carlos III de Sant Andreu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. El volum 88.2.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
4: Era més bonic el meu país.
5: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. L'any 1999, els pagesos es van mobilitzar en diverses ocasions per reclamar ajudes de l'Estat per compensar la crisi que estaven vivint. El dia 29 de setembre es van manifestar davant la Direcció Departamental de l'Agricultura de Perpinyà, van ocupar els locals i van retenir durant 12 hores tres funcionaris, fins que la policia va carregar durament contra els manifestants. Balanç, 14 ferits, 9 pagesos i 5 policies i un pagès arrestat, Cristian Soler, de la Roca d'Albera, vicepresident del Sindicat de la Fruita i la Verdura, que l'endemà mateix compareixia davant del Tribunal de Perpinyà. Aquest era el reportatge de Ràdio Arrels entre els pagesos que el van anar a sostenir.
6: Bé, parlem davant del Tribunal amb alguns pagesos que són reunits. Per què sou reunits aquí davant del Tribunal?
7: Perquè aquí van ser atacats.
6: Hi ero allà?
7: Sí.
6: Me podeu explicar què veu veure, com se va passar?
7: Policia que va arribar de pressa i que va picar, fort, sense cap sonació.
6: Van pas intentar de parlar?
7: No, van picar.
6: Sense negociar, van picar arreu. D'entrada varen picar. I vosaltres què en penseu?
7: Que sempre es posi llibres en França. Allà per posar llibertat.
8: Tenim una república fotuda.
6: Què penseu que pot passar en els dies a venir?
7: Picades.
6: Hi haurà encara més mobilitzacions?
7: Sí, sí. I fortes.
8: Tenim per por de perdre
7: nosaltres. Tenim per por de perdre, és tot perdut.
8: Per nosaltres tot és perdut, tenim per por de perdre.
6: Les ajudes que us havien promès són insuficients?
8: Les ajudes els diuen que ens volen ajudar, ho diuen de paraules, m'he emprès que en CG i d'encaixar mai donen res.
6: Per què seu aquí?
9: Som aquí per defendre un company nostre, que és en presó.
6: Per què és en presó?
9: És en presó perquè, per defendre la cosa de l'agricultura catalana.
6: Ero ahir a la nit allà? Sí, sí. És que me podeu explicar com s'ha passat?
9: Sí, garantint de menjar un bocí i ha arribat un equip que suposem de la policia.
6: Amb uniforme o sense?
9: Sense uniforme.
6: En civil?
9: En civil. I ens han agressat perquè nosaltres érem tranquils i feien pres de mal i ens han agressat.
6: Estàveu sopant, em sembla.
9: Sí, sí, tothom, tot.
6: I després que ha passat són els altres, els CRS amb uniformes que han vingut?
9: Sí.
6: I aquests policies en civil, quan han arribat, que han fet... Hi ha hagut una discussió? O...
9: No, sense cap discussió. Han vingut d'aquí, he començat a llumar i amb matraques i que volien agafar a nosaltres els dirigents aquí i és d'aquí que tot ha partit.
6: I en els propers dies què pot passar?
9: Carai, mirarem de sai en creixant, no? I després ja veurem, ja discutirem amb els principals, ja veurem el que podem fer.
6: I pot haver d'altres manifestacions?
9: Si deixen pas anar, sí.
5: 30 de setembre del 1999, manifestació de pagesos en solidaritat amb Cristian Soler, que havia estat arrestat el dia abans, acusat de violència en contra la policia. Va ser condemnat a 6 mesos de presó ferma. Una àmplia mobilització en solidaritat amb ell el farà sortir de la presó 2 mesos després.
3: Ràdio Arrels, a Bages, 95.

0: still we will.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Els camixibais del casal del Conflent.
4: El vell llobater.
5: Contat per la Marie Nicolau, originària de Tui d'Ebul, a Soanyes, l'any 1914, adaptat per en Didier Paire, inspirat també per un text del costumari català de Joan Amades.
4: Il·lustradora, Susana Campillo. Ayop! Ayop! Ayop! És un somni, se pensava en Galdric, i se va girar sus el capçal. Ayop! Ayop! Ayop! No, era pas un somni. En Galdric sentia gent que cridaven. Portes que s'obrien i se tancaven. Va saltar del llit, se va posar la roba i les sabates a correcuita i va baixar l'escala rebent. Va atrapar la mare a la cuina, panxegant. Ai, ai, pobres de nosaltres!
5: Mare, què passa? Els llops! Els llops han vingut i són al curtal del Puraire, a prop de l'Andà. Se volen menjar l'embalonat. El teu pare ja hi és, i amb els veïns. L'embalonat? No, pas ell. L'embalonat era un bonic marà de 2 anys, ben gras. Per la festa major, el tusquiraven en li fent com una capa sota les espatlles i el passejaven pels carrers. Hom el guarnia de flocs i de garlandes i feia goig. Mare, me'n vaig a veure si puc ajudar. Al moment que en Galdric aixecava la cadaula de la porta per sair, sa mare el va arrestar.
4: Espera. Primer ves a cercar en riu Paia. És el sol que pugui fer quelcom. En riu Paia? Aquell vell salvatge que viu en una caseta al bac. Se renta pas mai i fa pudor. Va. Veia aussi. Mais se diu que és un llobater. Un llobater, mare? Què és? Tenim pas temps a perdre en explicacions. Trapa-lo i tindràs la resposta.
5: En Galdric va córrer fins a la caseta d'en riu Paia i va tustar a la porta. En riu Paia va sair tot reputegant. Era un home petit, tot arrufit i sec com un xirmen, un veritable nicris. Que vols, nin? Veus pas que fa nit? Vinc de carros. Teniu de venir redda. Els llops se volen menjar l'embalonat que tenim a l'andà. El meu pare i quelques veïns ja hi són. La mare m'ha dit que seu llobater. Ten a veure amb els llops, això, no?
4: En riu Paia el va mirar de fit a fit, va alçar les espatlles i va dir: vine, Galdric, i ho sabràs. Van arribar a prop de l'andà. El pare i els veïns aixecaven torxes i lliscaven per provar d'espantar els llops. Els animals s'endevinaven en la foscor. Els llums de les torxes es reflectien als seus ulls. Eren nombrosos, una mala colla. Els ne podem pas fer marxar! Deixeu-me fer! En riu Paia se va avançar. va plantar cara als llops. Era fort a qualques metres d'ells. Va aixecar els braços i els hi va parlar. De fet, semblaven més grunyits que paraules.
5: Els llops van recular a poc, van girar cua i se van endinsar en el bosc tenebrós. És fet. Vos aconsell de tancar bé l'embalonat i del vigilar com cal. Podré pas venir sempre a vos ajudar. Apa, Galdric, t'acompanyi fins a la teua casa. Van tornar a Cal Ross en un silenci pesant i quan van ser al pati de la casa, en Galdric va gosar parlar. Son vist el que s'heu fet. S'heu parlat als llops i vos han obeït. És això, Niu Baté, una persona que comanda als llops? Com és possible tenir aquest do? Sé que ets un bon minyó i t'ho explicaré.
4: Mon pare ja era llobaté. Son pare també. I el pare de son pare també. El meu besavi va ser el primer llobaté d'aquesta contrada. Com va conèixer el secret? En sé per res. Me nos el va transmetre. Som vell, tinc pas mainada i aquest secret se perdrà quan me moriré. Això cal pas que passi i te revelaré el secret perquè tinc confiança en tu. Ara tens 15 anys i ja toques de peus a terra. Si un dia vols ser llobaté, caldrà fer exactament el que te diré.
5: Primer, tindràs de pujar al Gorg Negre la nit de Sant Joan, la sola nit màgica de l'any, la nit on tot és possible. Te despullaràs completament, nud com un cuc i penjaràs la roba a un arbre. Just al toc de mitjanit, cabussaràs en l'estany i nedaràs fins a l'altra riba. Segur que arribaràs ben gelat, més allà, t'esperaran els llops. Quan seguiràs de l'aigua, veuràs que tindràs la pell coberta de pèls i les ungles se t'hauran transformat en urpes. Seràs pas pus un home, seràs un llop.
4: Te n'aniràs amb la llopada. Els llops te portaran a visitar tots els rodals de la muntanya, els rius, els còrrecs, les mulleres, les sarteres, els boscos més pregons. Coneixeràs la fam i seràs ben content quan podràs devorar un cuixot d'isard o de cabirol. Viuràs 7 anys amb els llops i a poc els animals te faran confiança i esdevindran els teus amics. Seràs un llop entre els llops. Aprendràs llur llenguatge. Rambolar, jaupar, udolar.
5: Al cap de 7 anys, el llop perfecte que seràs tindrà de fer la mateixa cosa que l'home ja havia fet. La nit de Sant Joan saltaràs en l'aigua negra del gorg que travessaràs fins a la riba oposada. Ahir, i traparàs la roba que s'haurà pas mogut de lloc durant els 7 anys. Els pèls i les urpes te cauran i tornaràs a ser un home com abans. Per a tu, el temps haurà pas canviat i tindràs el mateix atge. Més qualcom serà ben diferent. D'ara endavant, els llops t'estimaran i la llopada t'obeirà. Seràs llobaté.
4: Un llobaté és una persona bona o dolenta? Abans de tot, els llobaters són humans. N'hi ha que són bons, naturalment, i volen ajudar, com són fets avui. D'altres són plens de malici. Envejosos de tot, i solen fer atacar els ramats als pagesos per se venjar d'una paraula o d'un gest que els ha pas agradat. Si fos llobater, crec que seria un bon llobater. Doncs saps el que te cal fer, mais a polit és pas cosa fàcil. Desapareixeràs durant 7 anys i els teus pares te creuran mort i viuran dins el dolor i la tristesa fins que tornis a casa.
5: Galdric, Galdric! Una petite veu se va fer sentir. Era la de l'Anna, la germaneta d'en Galdric. Anna, com dormes pas? Abi i Saïd a fer pipi i s'han oït la conversa. S'han oït tot. Jo també voldria ser llobatera. Una llobatera? Mai s'han sentit a parlar de llobateres. Mais per què no? Les dones són diferents dels homes. Tenen altres maneres de fer i de pensar i pot ser una bona cosa. Mais per ara, seu massa joves, els dos. Pensi que vos caldrà esperar quelques anys, encara. Quelcom ja és cert. Per això, mai més tindreu por dels llops i crec que vos vindran sovint a visitar en els somnis. Bona nit, mainada!
4: Al sostret hi passa un rat, vora el foc s'escalfa el gat i el meu conte és acabat.
3: Era el vell llobater amb les veus de Didier Pairé i Miriam Moreno. La música de fons és Dansa amb els llops de John Barry.

0: Ràdio Arrels, a Alenyà, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Molitx, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de camp i un assaig històric de la Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis. Quina paraula més bonica, la de camp. Prové del llatí campus i evoca tant la plana, el món natural fora de la ciutat, com aquest món cultivat per l'home. El famós Beatus Ille d'Horaci o el Locus Amenus de l'edat mitjana. Titus Livi escrivia «Is divum qui vuestros campos pascit placide», el Déu que protegeix els vostres camps en pau. Ara bé, aquest camp de pau i prosperitat pot esdevenir el seu antònim. Les platges gèlides d'Argelès i Sant Cebrià o la plana glaçada de Ribes Altes, camps de refugiats de la retirada que, en l'últim cas de Ribes Altes, empresonaria jueus, gitanos, presoners alemanys i harquis al llarg de la seva dramàtica història.

0: o a l'Alemanya nazis, als camps d'extermini, en particular dels polítics, els famosos, els tristament famosos Nacht und Nebel, Nuit et Brouillard, segons el títol de la pel·lícula de l'Alain René del 1956. I justament, Noche y Niebla és la traducció al castellà del títol del llibre de la Montserrat Roig. I justament parlant de la Montserrat Roig, què hi pinta en aquest panorama? Filla de la burgesia, periodista i novel·lista, que gaudia ja de cert prestigi als anys de 1970, era considerada una de les dones més guapes i brillants de Barcelona. Fixeu-vos que l'any 1972, en ple tardofranquisme, passejava en minifaldia de bracet del Terenci Moix per épater le bourgeois, segons l'expressió de Baudelaire i Rimbaud. El 1977, a les beceroles de la transició política, El temps de les cireres, novel·la emblemàtica d'aquest període, és publicat al mateix temps que Els catalans als camps nazis. De fet, aquest llibre, originalment, era un treball d'encàrrec per senzills motius econòmics. La Montserrat Roig, que era molt pencaire, s'hi va dedicar tant que els anys següents de la publicació anava pels instituts a fer conferències sobre la tragèdia silenciada dels catalans, homes i dones deportats als camps nazis. A partir d'una cinquantena de testimonis, amb un prefaci d'Arthur London, donarà veu a cada individu condemnat al silenci, a la humiliació o a la mort. Us confesso, com un dels traductors al francès d'aquest assaig, que hi ha un abans i un després d'aquesta lectura que us aconsello. I parlant de lectura, per acabar, us llegiré la meitat d'una de les 817 pàgines del llibre. Al camp de Ravensbrück hi havia tota classe de dones. La dona passiva, abocada a la mort sense saber ben bé per què. Les butxins com la Graf, col·laboradores conscients d'una ideologia masclista. Les prostitutes que havien amagat resistents per un soterrat però evident sentiment de la justícia més estricta. I les resistents. Les deportades catalanes eren tractades al camp de Ravensbrück com a franceses, i s'enyoraven de Catalunya com unes beneïtes. Franceses, a qui el llibre Les Françaises à Ravensbrück només dedica apenas quatre ratlles. Entre les republicanes hi ha un nom que hauria d'acompanyar per sempre les nostres testimonis. Es tracta d'una noia molt vella i molt jove, a qui en deien la Mimi. Era una republicana que un dia no va fer res per impedir que s'estimbés una carreta plena de projectils antiaeris. Al començament d'Esse a Hollenschen contra la Dulogené van penjar tres companyes. L'una d'elles era republicana. Només sabien que li dèiem la Mimi. Acabo amb aquest testimoni. La Mimi definitivament existeix als nostres ulls. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
2: Radio Arels. A Sant Pere dels Forcats, 93.1.

0: De dilluns a diumenge, de gener a desembre, coses que passen al nostre país. L'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, soc de Joan Ferris, de l'associació Terra Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Vilatges de Conflent. Escarú. Escarú és un vilatge que ha viscut destrosses al segle XX. Amb Mandanya l'Aspa, al Batlle actual, entrem, entre cometes, al lloc on abans hi havia la cooperativa.
1: I aquí entri en la cooperativa, veus? Hi havia una grossa porta, entra en la cooperativa.
0: L'imaginem, eh? Entrem a la, com si fos...
1: És això. D'aquell costat hi havia la carnisseria, amb el Marcelin que tenia la carnisseria aquí. De l'altre costat hi havia el pa, hi havia l'oli, les olives... Hi havia tota l'epiceria d'on tenia menester la gent d'aquí. I al mig era vestiment, eren sabates, coses així, veus. I tothom aquí venia aquí. I se pas si t'ho són dit, has fet una emissió, crec, sus de l'epiceria d'Ivona. Però l'epiceria d'Ivona... era, com te dir, era privada. Això, tots els minors havien donat un poc per fer la cooperativa.
0: Això es volia demanar. Com funcionava aquestes cooperatives?
1: Totes les famílies d'Escarú han donat un poc per fer la cooperativa. I després hi ha hagut també un embrun, però era la propietat de totes les miners d'Escarú. I doncs, calia venir a fer les empetes aquí, calien venir a comprar a la cooperativa i no pas a l'epiceria d'Ivona, perquè l'epiceria d'Ivona era privada.
0: I com funcionava? Doncs els que anaven a la Ivona se feia malveure.
1: I la meva mare, era veïna amb l'Ivona, i doncs de cops, perquè era un munt gentil a l'Ivona. I doncs la meva mare de cops anava a fer empletes a Calivana i me deia, surtout le dis pas a ton père. Me deia això, me feia riure i me deia això. I Livona, quan el mani ha tancat, també ha baixat a Prada i s'ha comprat una casa a Prada.
0: I anem cap allà o bé fem altra cosa?
1: No, ara, si vols, ne podem baixar a l'altre costat de l'Escarú i podem anar cap al museu.
0: Això. Fem una descripció ràpidament, encara que he fet una emissió, però després aquesta sobre l'epiceria d'Ivona. Cal explicar que heu posat una vitrina i que la gent pot venir a l'epiceria d'Ivona i hi ha una reconstitució del que podia ser l'epiceria d'Ivona.
1: Sí, sí, s'hem fet... amb l'associació, memòria de la mina, sempre ho cal dir això, perquè s'hem fet les coses amb l'Ajuntament i també la memòria de la mina. I doncs ja podeu vos apropar, entrar un poc, i és veritat, és amb vidre, és amb vidre, i ja podeu veure com era una epiceria de Vantes, i com era una cuina de Vantes TV, i el que me cal dir és que quan s'hem fet això hi havia un munt de gent que han contribuït a aquesta epiceria, i jo, tothom ha donat quelcom, tothom, un munt de gent, eren 20 o 30 aquí davants a fer coses, a portar coses de l'epiceria, un nauc. Això s'ha portat una, com se diu, una bella balança. L'altre s'ha portat bombones, sabes com se feia, que aquestes bombones de Vantes, on se posava el vi. L'altre s'ha portat aixetes, ampulles, i un munt de coses. I doncs tinc un record que me fa ple d'ho dir aquí, tinc un bonic record d'aquesta reconstitució de l'epicerie. Dic, bueno, perquè també s'hem fet una pièce de teatre, si passi la vista, que se deia Ivona. I s'ha brigut un munt amb això, un munt.
0: Què és un auc?
1: Un auc és com les bèsties poden veure.
0: Aviam, ara que baixem cap al Museu de la Mina, una cosa que, francament, hem de dir als oients que han de venir a Escaró perquè val la pena pel Museu de la Mina i per moltes altres coses. Ara que baixem per aquí, parlem d'un trauma important per Escaró, que és la destrucció d'Escaró d'Amunt.
1: La destrucció d'Escaró d'Amunt és 71, 72, 73, i el que hi ha que feien galeries per fer-ho. Per l'explotació del fluor era a cel obert. I doncs al cel obert hi havia un filó de fluor en 71, 72, 73, que passava sota el Bernat d'Amunt. I bon dia, bontes, la companyia ha anat a veure la gent, en Lidian, el teu fill treballa a la companyia amb nosaltres, a l'extracció de fluor, tens de no vendre la casa. I anaven a veure el veí, i al veí li deien, perquè era gent que eren vells per això, i al veí li deien, què fareu aquí tot sol? Veus? La gent de costat han vengut buscar el vendre també la casa. I de poc a poc, la gent han vengut tots i s'han comprat una casa sempre a Prada, sempre a Prada. I doncs la memòria d'aquest lloc ha estat destruïda. I perquè la gent d'aquí, del Bernat d'Amunt tenien una història amb la mina, però també tenien camps, tenien pomes, peres, trufes, i han comprat una casa allà baix amb un hort, sense hort, i jo hi són anat a veure. Són anat a interviuar allà baix, a Prada, amb la càmera, i tinc un munt de pel·lícula que s'han fet després amb l'Institut Jean Vigo, s'han fet numeritzar, és entrevista en català, sempre en català, i jo tinc tot això, i els han posat al museu i també als arxives de l'Institut Jean Vigo a Perpinyà. Tota aquesta gent del Bernat d'Amunt que han baixat. I han baixat, no sé pas si te recorda un testimoni que hi ha al museu de Margarita Llavor, que s'estava al costat de l'estada de Prada, i cada dia pujava i a un lloc creia que veieu se podria veure el casú. Cada dia pujava, pobra dona. I mai podia veure el casú. Baixava i pobreta a estar per tot el cap.
0: Doncs això és un trauma important. Encara, evidentment, hi ha traces, a la muntanya d'Escaró. El veí de damunt, l'església que ha acabat de caure al final i ara no queda res. És una destrucció completament, fins i tot és una bogeria, és que quan hi pensem avui, destruir un vilatge, destruir una església mil·lenari, i la gent me recordi que com hem vingut a commemorar la destrucció fa alguns mesos, hi havia gent que ni tan sols no m'han volgut parlar perquè els hi feia massa dolor de parlar d'Escaró d'Amunt. Seguirem molt aviat la nostra passejada a Escaró, vilatge màrtir de la productivitat minera al segle XX.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio
1: Arrels. Ràdio Arrels. Són les 9.
2: Ràdio Arrels. A Forques, 95.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
5: Avui som al Cap de Creus, on s'aixeca un espectacular monestir romànic a pocs quilòmetres de Catalunya Nord, Sant Pere de Rodes.

Sant Pere de Rodes és un monestir benedictí situat al municipi del Port de la Selva, a l'Alt Empordà. És considerat un dels exemples més importants de l'arquitectura romànica catalana. Segons la tradició, el monestir es va fundar al segle VIII, tot i que les primeres evidències documentades daten del segle IX. L'esplendor del monestir va durar fins al segle XIV, moment en el qual es va veure molt afectat per les conseqüències de la pesta, l'increment de la pirateria i el bandolerisme. El monestir seria finalment abandonat durant segles, fins que la Generalitat Republicana va començar les obres de restauració als anys 30, les quals no avançarien gaire durant tota la dictadura i continuarien l'any 73, acabant-se l'any 1999. Sant Pere de Rodes és un conjunt monàstic de grans dimensions, format per l'església, el claustre i les diverses dependències monàstiques disposades al seu voltant. Tot plegat organitzat en terrasses corresponents al desnivell de la muntanya. L'església constitueix un dels exemples més singulars de tota l'arquitectura medieval catalana, fent-se ressò d'obres de l'antiguitat tardana i assenyalant una tendència autòctona de l'arquitectura romànica del segle XI. Actualment el monestir és un museu i s'hi organitzen alguns concerts, com el Festival de Música de Sant Pere de Rodes, en el qual hi van actuar el duo de pianistes Carles Lama i Sofia Cabruja, que avui els sentirem interpretant la primera peça de les Goyescas d'Enric Granados.

0: Hem sentit el duo de pianistes Carles Lama i Sofia Cambruja interpretant a quatre mans la primera de les goiesques d'Enric Granados i ens ha servit per parlar del monestir de Sant Pere de Rodes.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 21 de juny del 1975 debuta el grup Altai. Aquest conjunt del País Valencià va ser pioner en la reinterpretació de la música tradicional i d'arrel. Els quatre membres fundadors van ser Manolo Lladó, Manolo Miralles, Miquel Gil i Vicenç Torrent. Aquests dos darrers, Torrent i Gil, es van conèixer en una acampada del Centre Excursionista de València i pocs mesos després, a Prada, durant l'Universitat Catalana d'Estiu, van decidir crear un grup. El debut oficial seria al pati de les Escoles Colón de la Pobla de Vallbona el 21 de juny del 1975. Ràpidament van gravar el seu primer vinil i l'any següent, el segon, dins del qual ja hi havia un dels temes emblemàtics d'Altai, el Tio Canya. A finals dels anys 70 i al llarg dels 80 es van consolidar com a formació, multiplicant les actuacions tant al nivell nacional com internacional. L'octubre del 2012 van anunciar el final de la seva trajectòria artística i el seu darrer concert va ser el 18 d'octubre del 2013 a València. Després del seu últim concert, Altai va actuar puntualment en alguns concerts multitudinaris com l'homenatge a València de l'any 2016. Escoltem ara Altai amb la cançó Tio Canya.

0: Manzanares.
1: El caragol és un animalet molt curiós. La seva estupidesa el porta quasi sempre a l'infern estomacal o acabar aixafat en qualsevol carretera. És lent i beu poc? És sord? És dròpol? No coneix els seus fillols? No coneix la seva família? No sap caminar? Sempre està arrossegant-se? No li agrada l'aigua? No li agrada l'aire? No li agrada la pols? Etc, etc. Té una boca prevista d'una llengüeta que es diu ràdula, composta per unes 200 files de papil·les, cosa que equival a unes 23.000 dentetes petites. És com una espècie de ratllador, que mentre menja algunes li van caient. Però té la sort que cada dia se li regeneren. A la nit, quan està tot en silenci, si escoltéssim 1.000 cargols menjant, sentiríem el soroll que fan amb les dentetes. És fantàstic. No trobeu? Com ja us he comentat, no hi veu gaire, ni hi sent. Es mou molt per la temperatura de l'ambient. A l'aire, no reacciona davant cap objecte fins que no el toca amb les banyes. Disposa de banyes, dues a dalt, on hi té els ulls, i dues a baix, que són més petites i li serveixen per detectar obstacles. La seva vida és curta, viu de 5 a 5 anys a mig. La meitat d'aquest temps està amagat. Acostuma a dormir de 5 a 6 mesos i l'altra meitat de la seva vida, activa, es dedica a menjar i a reproduir-se. O a fer la posta, com diuen els estudiosos del cargol. Per reproduir-se, fa un forat en un lloc on la terra sigui tovi i ben amagat i desprèn, si és jove, de 70 a 80 ous i si és un xic vell, de 40 a 50 ous. Els tapa amb la mateixa terra que ha fet el forat, se'n va i no torna mai més ni a vigilar els ous ni a vetllar pels seus fills.

0: Cuinar cargols, de Josep Maria Morell i Vitrià, publicat a Pagès Editors.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
2: Som a Elna, al conservatori de l'associació Terra dels Avis, amb el Joan Lluís Mas. Bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: I avui encara no hem dinat, per tant, aquesta expressió avui, amb l'esmorzar no en tenim prou, però quina expressió ens portes?
3: Sí, si havies dinat i força ben dinat, amb un salpiquet de mongetes, te podria dir que vas tip com un tirú. No hi vas tip com un tirú.
2: No, cafè amb llet no...
3: Què són, són els tirons, Miquel?
2: M'ho has dit abans, si no, no ho sabia. Però jo li dic ànec.
3: Sí, el tirú és la denominació, com a mínim, a la plana rossionesa dels ànecs, de canar. Doncs. Un tirú o una tiruna. I doncs hi ha una expressió que diu tip com un tirú o tipa com una tiruna, que això ho deia la meva padrina també, perquè evidentment quan han menjat força els tiruns tenen el pap ple i, doncs, i també saps que se poden engreixar, enfitar també.
2: Clar, precisament els tiruns, els ànecs, a vegades els enfitaven. Aquí tinc un estri a la mà. Aviam, sí. Si m'aguantes el micròfon el faré anar. Que faci... I això, bàsicament, entenc que li posaven...
3: Sí.
2: És com un embut?
3: És un embut, sí. I llavors es poses a dins el que li vols donar, amb què el vols enfitar. I hi ha una manivela i a mesura que gira la manivela, això va baixant per la força d'aquest pobre animal per li omplir el pap amb això.
2: Era un instrument, sí, gairebé de tortura,
3: de tortura,
2: eh?
3: Però, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Doncs molt bé, amb això, sí. D'aquí ha vingut la frase, no?
3: Sí, tip com un tirú. L'única cosa és que aquest instrument que tenim aquí no ve del Rosselló, no ve de Catalunya Nord, ve de, més aviat de la part d'Occitània on això ho feien. Bé, estaria bé que si hi ha gent que ho escuta en això i que, si no es pot dir, perquè són quasi bé segur que se devia fer també en alguna part d'aquí de Catalunya Nord, i si hi ha gent que tenen records que ho hagin fet ells o que ho hagin fet els seus pares, els seus avis, estaria bé que se posessin en contacte amb nosaltres per nos-ho explicar.
2: Doncs queda clar, es poden posar en contacte amb l'Associació Terra dels Avis.
3: Moltes o amb Arrels.
2: O amb Arrels, sí, també. Sí. Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
3: Gràcies, Miquel.
4: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels. Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: Som a Ràdio Arrels fent un repàs de la història de la música tradicional de Catalunya Nord i en els últims episodis, aquí amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà, hem estat parlant de la cobla, primer la cobla de joglars i després hi ha una cobla diferenciada rossellonesa, però, de fet, molta gent té associada la cobla a una dansa i aquesta dansa és la sardana. Per això avui volem centrar-nos una mica en el que és aquest tipus de cobla. Oriol Lluís Gual, Pere Jordà, bon dia als dos.
3: Bon dia.
4: Doncs sí, per fer la continuació del que havíem pogut dir, la cobla rossellonesa es crea aquí a casa nostra en 1857, que és la cobla de sis músics que continuarà tal qual fins en 1914. Ella evolucionarà en paral·lel del que anomenarem les cobles de sardanes. Però fins llavors tens cobles del Príncep d'Empordà que venen aquí a Serret a tocar i cobles de Perpinyà que venen a tocar. Perquè toquen el mateix repertori, el mateix nombre de músics, vull dir, és exactament la mateixa cosa, i potser costa menys car a gent de Figueres de fer venir una cobla de Perpinyà o de Serret que no pas a gent d'Estagell de fer venir gent de Perpinyà. Donc, vull dir, això tothom juga junt. A partir dels anys 50, amb el desenvolupament també de la sardana, les cobles comencen a canviar, el repertori canvia. Les cobles nord-catalanes no toquen cap sardana. Toquen balls, toquen el contrapàs, toquen músiques tradicionals, balls, xotis, el que sigui, no toquen sardanes. Doncs sis és suficient. Aleshores que a l'Empordà es comencen ja a fer sardanes per un xic més de músics. Es veu ben bé aquesta diferència i cap allà 1900 Perpinyà, Serret, fan venir l'antiga pep de les cobles, l'antiga pep de Figueres, les fan venir perquè és prestigiós. Venen a fer concerts, balls, i quan la gent començarà a ballar sardanes, són més aviat gent, com escrivia l'Albert Magnac, de Tras los Montes, gent catalans que han vingut aquí per la feina, que ballaran sardanes. Mais avui no parlem sardana. Avui parlem d'aquesta evolució, en paral·lel. I ja cap allà 1910 es posa... I aquesta pregunta ja comença a sortir de gent que diuen les cobles de sardanes a 11 músics és bé, eh? I troben que les nostres són petites, de 6 músics. Però 6 músics només en paga 6, no? Costa menys car. Bé, hi ha tota una història també darrere que es posa en plaça. Primera Guerra Mundial, les cobles es paren. No tornen a agafar directament en 18. Comencen, però és bastant complicat. S'estructuren la segona cobla rossellonesa en 1921. Sis músics encara. El tible, la prima, dos desapareix i és la trompeta que el reemplaça. I el contrabaix comença a aparèixer dins les cobles a la plaça del trombó baix de metall que hi havia. Ens quedem a sis... Comencem a mirar un xic que passa de l'altra banda i el repertori comença a evolucionar lleugerament.
5: Sí, de sis, de mica en mica es passa fins i tot algun s'atreveix a afegir un músic, dura poc, sobretot per temes econòmics. Doncs tindríem al nord una prima, dues tenores, una trompeta, ja que ha substituït el cornetí, un baix de metall i el contrabaix. Bon, més o menys aquí tindríem la formació estable o més habitual. És en el mateix moment on la cobla de sardanes també comença a implantar-se a Barcelona. I de 10 músics que tenia, algun comença de tenir-ne 11. Bon, també en aquesta dècada del 1920 és l'època meravellosa de compositors com el Garreta. Doncs, la cobla de sardanes de moment encara és quelcom que es coneix, que els músics del nord coneixen, però no deixa de ser una curiositat. Algun potser adaptarà la Santa Espina o el Partoploro del Pep Ventura, precisament, però adaptant de 10 o 11 músics aquest repertori. Una peça o un parell de sardanes per una cobla rossellonesa, senzillament. I caldrà esperar. És a dir, començarà l'implantació de la sardana i, per tant, l'evolució cap a la cobla de sardanes després del 1945, després de la liberació, d'un banc per la presència de refugiats, d'exiliats, de la guerra dels Tres Anys, i també l'impuls, particularment del Vallespí estant, però no només, podem citar els foments de Ceret, de Banyuls, que tenen interès per aquest repertori, que és repertori escrit expressament per cobla, el Garreta, els germans Saderra i Puigferrer. Evidentment, cal pas descuidar la presència del Pau Casals, i qui més em deixi, la nissaga del Serra, pare i fill. Tot això és un repertori extremadament ben escrit, però que evidentment queda millor quan es toca amb el nombre de músics adient. I doncs, malgrat tot l'evolució, diguem-ne, de la cobla rossellonesa cap a la cobla de sardanes, de 11 músics, serà llarga. La primera cobla nord-catalana de sardanes és la Perpinyà, constituïda en bona part, si no en majoria, per justament catalans exiliats, que se'n deia Perpinyà però que era basada a Pollestres. I doncs això és prou d'hora, molt finals dels anys 40, principis dels anys 50. Però, a part d'aquesta cobla, caldrà esperar l'any 1979 que la primera cobla, en fi, que la cosa comenci, es vegi que comença d'arrelar de debò. Doncs 1979-1980 és la creació de la principal del Rosselló, que encara existeix, de la qual jo mateix soc Flavio Leira, perdoneu la promoció, i el que acabarà d'enterinar la cosa és la creació de la cobla mil·lenària 10 anys més tard, l'any 1989. De fet, l'última cobla que es quedarà rossellonesa, per dir-ho d'alguna manera, seran els Casanoves, que malgrat tot hauran augmentat de 6 o 7 músics, hauran passat a 9 músics, però a principi, justament després de la creació de la mil·lenària i durant la dècada del 1990, adoptaran definitivament el nombre d'11 músics com a cobla de sardanes.
2: Per tant, ara, les cobles que queden a Catalunya Nord són totes de sardana.
5: Sí, sí, sí, i tant. De cobla a l'antiga, per tradició ja no en queda. Evidentment que es pot recrear el repertori, que és el que vam fer amb la cobla rossellonesa quan es va tornar a trobar les partitures de cobla de les obres per cobla del Deodat de Sèvres, però són recreacions i encara no són amb instruments d'època. Encara queda per fer.
4: És veritat que una cosa que no hem dit és que, per exemple, cobla de juglars, bon, tenim pocs rastres de com s'anomenaven, doncs. Tot el que són les primeres cobles rossellonesas són cobles amb sobrenoms. Els Ferriols, els Mates, hi ha un que es deien els Lols, els Pistolets.
5: De fet, malnoms de músics. Cobles familiars.
4: Cobles, right, aquí, familiars, amb el sobrenom de la família. Els Mates, era el pare que es deia Mates, que va donar el Martí Mates, i ahir mateix ho va passar l'Albert Maniac, que era el net, que es deia Albert Maniac Mates, i doncs va continuar així. Entre les dues guerres, aquí són els noms dels caps de cobles que arriben. Tenim els Cortimates, tenim els Combogili, són els noms. I després, quan les cobles de sardana apareixen, aquí són marques que arriben. Com deia el Pere, la principal del Rosselló, després tindrem la Mil·lenària, la Tres Vents, totes aquestes coses, són noms de cobles que apareixen i que toquen sardanes. Això es viu ben bé. Per tornar a parlar de Perpinyà, del que deies, quan la gent arriba, és veritat que aquests fan una cobla de seguida 11, em sembla. Fan dos contractes i una cosa com aquesta, de memòria no ho tinc, i no funciona. I de 11 són obligats a tornar a passar, em sembla, a 6 o 7, i després de mica en mica tornen a pujar i tothom comença a seguir de pujar. Quan fan això, canvien totalment amb el repertori, en parlarem a l'ocasió d'una altra emissió, però el repertori s'adaptarà també al nombre de músics.
5: Sí, en tot cas, per quedar-nos només amb la cobla i sense dir massa cosa sobre la sardana que mereix un capítol sencer, en tot cas, vet aquí el panorama de l'evolució de la cobla de Juglars, passant per la cobla rossellonesa i fins a l'actual cobla de sardanes, més o menys un teniu resumit.
4: Només faré una conclusió amb l'Albert Magnac, que l'Albert Magnac era un gran defensor d'aquestes cobles rossellonesas, que no va entendre, va pareil després de la Segona Guerra Mundial, perquè no tenia el nou repertori. I va tornar a fer una cobla familiar amb el seu net, amb el seu fill, de 4 o 5, van fer 2 anys d'animacions, però no podia més tocar un cobla, perquè no s'hi trobava. Aleshores, que va ser un gran músic. I al revés, la seva figura va ser discutada durant molt de temps perquè passava per ser el petit músic que tocava d'aquestes cobles rossioneses de casa nostra i que no era d'una cobla principal, d'una cobla de sardanes que tocaven grans compositors. Avui dia espero que arribem a fer canviar les coses perquè la figura d'Albert Magnac per entendre l'evolució de la cobla és fenomenal i capdalt.
2: Doncs hem fet aquest repàs als últims episodis de l'evolució de la cobla fins a arribar a aquestes cobles de sardanes. Moltes gràcies a tots.
4: Moltes gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels. A Sant Joan la Sella, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Rosselló,
4: Vallespí,
0: Conflent,
4: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
5: Com cada setmana estem amb la Joana Serra de la Llibreria Catalana. Bon dia, Joana.
6: Molt bon dia.
5: Què ens has portat avui?
6: Avui parlem d'un àlbum infantil, que és un documental que es diu I tu, com ho veus? De Víctor Bellmunt. En parlem perquè m'agrada molt, però també perquè és un dels llibres que ha estat ja seleccionat per al que és el Premi del Llibre Vivent, que és una mena de concurs de joves lectors que cada any fa el Departament dels Pirineus Orientals, que organitza la Mediateca Departamental i que selecciona 4 o 5 llibres per diferents talls d'edats. I ara ja tenim la selecció per al curs 2025-2026. I si hem triat de parlar-ne aquesta setmana és perquè el dissabte 14 de juny hi ha la festa d'aquest concurs de joves lectors, que és una festa que ja fa quasi 20 anys que se fa, em sembla, o 19 anys, i que és una festa que promou la lectura i la literatura juvenil en francès, d'una banda, i en català, també de l'altra, amb ple d'espectacles a l'entorn dels llibres, ple d'activitats. És una festa que val molt, molt la pena. Us convido a anar-hi, és el dissabte 14 de juny, la festa del llibre vivent, al Parc Palaudà de Tuix, aquest any. Se fa a Tuix. Bé, tot això per dir que aquí celebrarem els llibres que aquest any la mainada ha llegit a l'escola i han votat i han triat el que els agrada més, però ja tenim els llibres de l'any que ve. I hi ha un dins la selecció dels 6-9 anys que es diu I tu com ho veus? Que és l'història, de fet és una taula, d'un àpat, amb tota una família al voltant, i en aquest llibre veurem cada vegada la mateixa taula, però vista per una persona diferent de la taula. I, francament, ho trobo molt original i divertit. Llavors, és un nen que parla i que diu: aquesta és la meva família, es veu una taula amb tots els avis, els germans, els pares, el gos, tothom el que hi ha. I resulta que aquest nen és daltònic. Llavors, a la següent pàgina veiem com veu la taula amb els, per nosaltres, pels que no sem daltònics, amb els colors diferents, no? I tot el llibre és així. És la visió amb els ulls de cada persona que hi ha a l'entorn de la taula. Per exemple, diu: la meva mare és científica i veu la vida només amb dades. I llavors, tota la taula és presentada amb xifres. O, per exemple, el pare és un entusiasta dels videojocs i hi ha una taula, doncs, tota pixelitzada com si fos un videojoc. És un llibre que trobo molt divertit, però també interessant per fer parlar la mainada de que les coses es poden veure, les coses que són iguals es poden veure de maneres molt, molt diferents, no? El seu cosí, el Lluc, és un boig dels dinosaures. Llavors, la taula és plena d'animals i de fa. És un llibre que permet també fer volar la imaginació, no? Què més? L'Oreo és el millor gos del món, perquè també hi ha el gos a l'entorn de la taula i li agrada molt el menjar, no? I què veu? Doncs només veu el menjar sobre de la taula, no? Hi ha... No puc desvelar-ho tot, perquè hi ha coses molt diferents, però hi ha un que és molt pertorbador, per exemple, que és l'àvia Júlia, que tothom s'estima molt, però que ja no hi veu gaire bé. Doncs és molt pertorbant, perquè realment el dibuix és tot borrós i és una altra manera de veure la taula. Doncs no és un conte, és un llibre, diguem, documental per reflexionar sobre com el que tenim en el nostre entorn tothom ho percep d'una manera diferent, no pas ni millor ni pitjor, sinó diferent, no? I tu, com ho veus, és un llibre doncs, que ha publicat l'editorial Zahorí, que fan molts llibres documentals, d'en Víctor Bellmont, que és un il·lustrador bastant conegut del nostre país, i que serà un dels llibres que la Mainada, l'any que ve, podran, entre altres llibres, aquest és un dels 4 o 5 que estan triats a la secció dels 6-9 anys, podran llegir junts a classe i decidir si és el que els agrada més o no per l'edició del Premi de Llibre Vivent del 2025-2026. I tu, com ho veus?
5: Moltes gràcies, Joana, i fins a la setmana vinent.
6: Que vagi bé, adéu.
3: Radio Arrels, a Toluges, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
2: A Ràdio Arrels i amb el Centre Cultural Català del Vallespí estem presentant diferents associacions vinculades amb el CCCB i avui presentem l'Associació dels Amics de Sant Aniol amb el Quim Oliver. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Vosaltres sou una associació vinculada amb el CCCB, però que de fet sou els Amics de Sant Aniol. I això de Sant Aniol, on ho hem de situar?
4: Bé, de fet, Sant Aniol de Guge és un espai, diguéssim, que ara es diria interfronterer, però està en el cor de la Garrotxa, dintre de Catalunya del Principat. Està a poca estona i a pocs quilòmetres en línia recta del que és la frontera oficial. És un territori aspre, de muntanya, que només s'hi arriba a peu, que és un gran privilegi. I allà, doncs, el nucli de Sant Aniol en si és una església romànica, amb la rectoria que té al seu costat, que ara s'ha transformat en refugi per excursionistes, que si voleu llavors ho explicarem, però aquest seria, doncs, el lloc on està Sant Aniol de Guge.
2: Per tant, el Vallespí el teniu a prop, però oficialment és Garrotxa, no?
4: Oficialment és Garrotxa, el Vallespí el tenim molt a prop. Hi ha qui diu que quan la frontera no existia, pràcticament tot era Vallespí.
2: Ja.
4: Perquè hi havia més tendència en relació al que és ara Vallespí i el que és Alta Garrotxa, que és on està ubicada Sant Aniol, que no pas ara, que, diguéssim, tot això es va acabar quan els habitants de la zona van haver d'abandonar el territori perquè no es guanyaven. Però mentre hi havia habitants a les cases, la relació no tenia fronteres.
2: Clar, precisament Sant Aniol, entenc que hem d'imaginar un antic nucli de població a on ara ja no hi viu ningú. Això era això, no? Era un lloc on hi vivien, no sé què es dedicava la gent que hi havia per allà. Era més aviat una ermita o era més, podíem imaginar, un vilatge petit?
4: Home, de Sant Aniol té una història llarga, diguéssim, des de la llegenda de Sant Aniol que fugint dels romans es va amagar a la vall de Guge fins que 900 o 1.000 anys més tard els monjos benedictins d'Ardes es van amagar també a la vall de Guge perquè eren perseguits pels normands i allà van fundar un monestir. I això va ser el que va, diguéssim, fer néixer la història que coneixem més recent de Sant Aniol. A partir d'aquí, doncs, tota la vall, com totes les valls de muntanya, com és el Vallespí Garrotxa, eren petits nuclis, eren masies, masos escampats, la masia del propietari, altres masos que eren com súbdits. Ara, a Sant Aniol, doncs, no hi ha vida, tan sols hi ha vida, diguéssim, en el refugi de Sant Aniol, des de fa un any, però la resta de tots aquells masos que havien existit en una vall plena de vida de gent que anava i venia per les muntanyes, no n'ha quedat res. Aquesta gent es guanyava la vida, doncs, amb una mica de ramaderia, molt poca agricultura, però sobretot es guanyava la vida amb el fer carbó, amb el carboneig de les alzines i roures i principalment de les muntanyes. Doncs quan el carbó es podia vendre a pobles i ciutats de les planes, i aquest era el seu font de la seva indústria, diguéssim. No? Quan la indústria del carbó es va acabar, fruit de que va sortir el gas butà i altres energies, doncs aquesta gent se'ls va acabar el que els donava vida. Era un complement de la seva autosuficiència que es va acabar a mitjan segle XX, per entendre'ns.
2: Clar, tota aquesta zona, evidentment, ara és el que comentaves, que s'ha anat despoblant al final i és una cosa que ha passat a totes les zones rurals al final de Catalunya.
4: Exactament. És el clàssic que ha passat per totes les muntanyes del nostre país.
2: Vosaltres, com a associació dels Amics de Sant Aniol, què feu exactament en aquest nucli, doncs, ara despoblat?
4: Sí, mira, t'explico. L'Associació d'Amics de Sant Aniol de Guja és una associació una mica particular perquè tres dels seus socis són entitats. Són unes entitats que s'han conegut a Sant Aniol de Guja gràcies al seu aplec tradicional. Començo pel començament. Aquestes entitats, hi ha el Centre Excursionista de Banyoles, hi ha Terra Aspra de Montagut, que seria, diguem-ne, el poble garrotxí més proper, i llavors hi ha una entitat que és del Vallespí, que és el grup excursionista Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans, que té la tradició de l'aplec. Aquestes tres entitats, els membres d'aquestes entitats, històricament ens hem trobat a l'aplec de Sant Aniol de Guja, que és un aplec molt antic, des d'abans del Tractat dels Pirineus, i que tradicionalment doncs, ens hem anat trobant les generacions per mantenir viva aquesta tradició. Aquesta tradició és arrel, de, tal com he dit, de Sant Llorenç de Cerdans, des de l'edat mitjana que hi havia com les pestes, la pesta negra, doncs es va fer una prometència des d'aquesta vila, dient que si se salvava de la pesta, la vila doncs, anirien en peregrinatge a Sant Aniol de Guja, que era un lloc, per tant, on no hi havia frontera i on un lloc conegut de tradició religiosa pels vilatans de Sant Llorenç. Aquesta va ser arrel d'aquesta plec que centúries més tard encara se celebra, el passat 24 de maig es va celebrar, i encara hi venen pelegrins i gent de Sant Llorenç de Cerdans i del Vallespí, i ens trobem allà doncs amb gent de la Garrotxa, del Pla d'Estany i altres comarques gironines. Aquesta coneixença va fer que ens confluíssim una sèrie de gent que té una estima pel patrimoni de la vall de Sant Aniol. I teníem una mancança molt grossa des de principi d'aquest segle, XXI, el que havia estat la vella rectoria al costat d'aquesta església romànica. L'església romànica està en bon estat, sempre s'ha pogut anar mantenint, però la vella rectoria havia caigut en abandó i s'estava derruint. Diguéssim, era una ruïna a punt de caure per desaparèixer. Llavors, aquestes entitats, diguem, hem d'oficialment constituir els Amics de Sant Aniol i intentar recuperar aquesta rectoria i que sigui un centre doncs, de refugi per excursionistes, un punt de trobada d'excursionistes i naturalistes i per gent de banda i banda de la frontera. Aquest era el principal objectiu des del 2010, que ens vam constituir oficialment, tot i que les nostres finalitats s'amplien a protegir, a conservar, a donar a conèixer el patrimoni en el sentit més ampli de tota la vall. Llavors, sí que ens vam concentrar els esforços en la recuperació d'aquest edifici, que és bastant gran i que és una obra dificultosa pel fet que només s'hi arriba a peu, i podem dir que al cap de 15 i 16 anys, aquella rectoria que estava en ruïna, després d'esforços de populars, de l'associació, però també d'administracions de banda i banda de la frontera, empreses i entitats, aquell edifici en ruïna s'ha fet com un miracle, diguéssim, i ara està en actiu des de fa un any. És un edifici obert al públic on s'hi troba xupluc, on s'hi pot fer diguéssim, com un refugi qualsevol altre del Pirineu.
2: O sigui, ara és un refugi guardat, diguem...
4: És un refugi guardat, per això t'he dit que a Sant Aniol hi ha vida, només hi ha vida en el refugi perquè és permanentment obert, per tant sempre hi ha algú.
2: Molt bé, doncs al final heu tornat a donar vida en aquest poble, no? Sí. Vull dir, en aquest nucli.
4: Sí, bé, és un nucli, és un puntet de llum que precisament vol això, no? No només donar un servei com de refugi, d'infraestructura excursionista o de donar a conèixer la natura, sinó sobretot per recordar una mica, perquè la gent reflexioni o es pregunti com vivia la gent antigament en aquesta vall i en aquestes comarques que l'envolten. Una mica convidem, el refugi convida això.
2: Aquest passat hivern hi ha hagut un temporal bastant fort, sobretot de vent, i ha fet bastant de mal al Vallespí, a zones del Ripollès, també de la Garrotxa. No sé la zona de Sant Aniol si també ha estat afectada per aquests cops de vent forts i problemes amb caigudes d'arbres i tot això. No sé si també us hi heu trobat de cara també a la plec.
4: Mira, sortosament, no, Sant Aniol no ha rebut, diguéssim. Som coneixedors dels companys del Vallespí que ens han dit que han caigut molts arbres i que han tapat molts camins. Sant Aniol ha quedat protegit del vent. Sí que han caigut arbres, però no pas com una destrossa tan apoteòsica que ha passat en altres indrets. Senzillament allà hem quedat com protegits i, per sort, això no ens ha donat feina. El que sí que ha passat durant aquests temporals de vent, que solien venir també intercalats amb temporals de pluja, Sant Aniol hi ha una ribera que sí que ha crescut diverses vegades seguides durant aquesta tarda d'hivern, que també s'ha d'anar amb compte perquè també és un perill.
2: Ho estem comentant amb Quim Oliver dels Amics de Sant Aniol i comentàveu ara que teniu molta relació amb el Vallespí i de fet volies aprofitar una mica per parlar de diferent gent del Vallespí, no?
4: Bé, per parlar no, per donar-los records, perquè tal com he dit, en la nostra associació hi ha el grup Peu Alegre de Sant Llorenç de Cerdans, ens veiem sovint, ens contactem sovint, ara el 24 de maig doncs en el plec hi havia com una seixantena o 70 persones del Vallespí. Els hi vull donar records, fins fa poc que ens hem vist, però volia tenir aquest detall per ells. I també doncs, d'uns amics que tenim, que en aquest cas seria el Conflent, amb en Tet, en René i la Marissa, que sovint també els anem a veure a peu i que també ara els hem convidat perquè vinguin a veure Sant Aniol aquest any.
2: Doncs queda tothom saludat. En tot cas, hem pogut explicar aquests amics de Sant Aniol a aquest nucli just a prop de la frontera administrativa, doncs pertanyent a la Garrotxa, però amb una gran relació, sobretot amb el Vallespí. Ho hem estat comentant amb el Quim Oliver. Moltes gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres i sobretot endavant amb Ràdio Arrels. Coratge.
5: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer.

0: una vegada el primer festival engegat, ja es van donar compte que això no ho podien parar. Vist l'èxit que va tenir tot això, es van donar compte que no podia parar. Llavors, d'un costat, l'església i tot això, perquè van tenir de treure tots aquells cables, tots aquells plom, tot això. L'any després van ser reticents a tornar-ho a posar. Segona cosa, no era més Bach, perquè hi havia hagut una polèmica també, una polèmica, els oficials francesos deien que haguessin pogut fer per un músic francès. I Bach era alemany, sortien de la guerra, sí. I els hi feia pena que el primer músic que era honorat aquí fos un alemany. I en una cèlebre reunió hi va haver algú que va dir, emprenyat fins aquí dalt, de què posaven, retreien sempre que Bach era alemany i que no era francès i que això i que allò, els hi va demanar si Jesucrist era francès. I va haver un silenci de mort i tothom va callar i no van dir res més, perquè eren tot gent d'església.
1: Parlem del segon festival.
0: Llavors, a partir del 51, es busca un altre lloc, mm-hmm. I ben entès, llavors es pensa Perpinyà. Sobretot, que hi ha una cosa de la qual no n'hem parlat, perquè sembla ser que no interessa ningú, sinó que l'any 50, a part del festival Casals, hi ha altra cosa. Els Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca. I en aquells Jocs Florals de la Llengua Catalana al Palau dels Reis de Mallorca, Pau Casals és president. És president del jurat, amb Josep Sebastià Pons, que és secretari. Llavors això té un altre èxit diferent, sobretot que la reina del festival és la filla de Pompeu Fabra. La reina dels Jocs Florals d'aquell any és la filla, és la Dolors Rahola, filla de Pompeu Fabra. L'ambient, el marc del Palau dels Reis de Mallorca, fa que no troben altra solució que de fer-ho allà l'any 51. I llavors ja això té un èxit enorme, una gentada boja, és pel prestigi del lloc i pel prestigi de la gent que són en el jurat, hi ha Manel Serri Moret, hi ha Josep Corredor, en Josep Maria Corredor, que fa de secretari d'escriptura. A partir del 51, cada any hi ha un festival. Cada any hi ha un festival, 52, 53, 54, 55, cada any hi ha un festival. Casals es manté sempre a Prada, perquè viu amb la senyora Capdevila, amb la fresquita Capdevila, i viuen allà on és ara el cant dels ocells. I l'any 55 mor la fresquita Capdevila. Llavors, en aquest moment, Casals se'n va a viure un temps a Molitx, on unes germanes belgues li havien trobat un arreglament en un pis a l'establiment termal de Molitx. Viu allà. I llavors arriba la Martita. Arriba la Martita, que ve com a alumna, però que és de Puerto Rico, i que és el lloc de la seva mare, Puerto Rico. Llavors hi ha doble convivència de coses. I en aquell moment, cal dir el que és també, Casals té problemes amb la família. Té problemes amb la família perquè té una pressió boja de la part de la seva família, és a dir, el seu germà, sobretot, i les filles del germà i la mainada del germà. Però això és un altre tema, és un altre problema, i Casals arriba un moment que en té per damunt de les orelles i quan se li proposa de marxar a Puerto Rico se'n va.
1: A partir de quan el festival se diu Pau Casals, o Pablo Casals, perdó?
0: L'any 50. Se'n diu Festival Pablo Casals en l'honor de Bach, perquè l'any 51 és Mozart, cada any és un tema diferent, però és sempre Festival Pablo Casals. I se'n diu Festival Pablo Casals, reglem el problema. Se'n pot pas dir altrament. Perquè quan Casals va firmar els seus primers contractes amb la casa de gravació dels discos, a la casa Philips, va firmar el seu nom de quan va néixer, que li van posar Pablo quan va néixer. I quan els catalans del sud et diuen, home, com se fa que encara li digueu Pablo? I jo els hi contesto, sou vosaltres que li heu posat Pablo. És l'Ajuntament del Vendrell que li va posar Pablo. Som pas nosaltres, sou vosaltres. I quan que va firmar el seu primer contracte amb la casa Félix amb el nom de Pablo, ha quedat sempre una marca registrada. se li diu Pau en els llocs de Catalunya i en els discos que no ha fet la Casa Philips. Però els altres és sempre el label, és sempre Pablo.
1: A partir d'un moment viu a Molig i és aquest moment, doncs, com has dit, que decideix de marxar a Puerto Rico.
0: Sí, a l'any 55.
1: A
0: la mort de la Fresquita, un any, poc temps després, se'n va amb la Martita.
1: I tornarà a Prada per als festivals?
0: Llavors tornarà a Prada cada vegada que tindrà l'ocasió, que hi ha un festival o que hi ha alguna cosa que li permet de venir. Però llavors la seva vida en aquell moment ja és més... ja és més fora de Prada. Pensa que l'any 55, per exemple, se li va proposar de ser president de la Generalitat de Catalunya. Entre d'elles li va proposar. Jo tinc tota la correspondència i tot això, perquè feien intervenir el meu pare perquè digués que sí, i en Casals sempre els hi va dir que no. Els hi va dir que no, que no i que no, que ell era un músic, ell no era un polític, i que llavors, entre d'elles, després d'haver fet aquesta tentativa de fer acceptar en Casals de ser president de la Generalitat, va ser entre ells que va ser elegit. Però llavors en aquell moment hi va haver un comitè que es va presentar perquè fos candidat al Premi Nobel de la Pau. Hi va haver un comitè Casals pel Premi Nobel de la Pau. I llavors tampoc va anar més lluny. L'any 79 va fer les primeres declaracions a l'ONU, allà en català, i els hi va explicar que era el primer país que havia tingut un parlament, allò, i no s'ho creien, perquè els altres reien. Quan els explicava això, tots estaven rient, dient, sí, bon home, explica això, però no és veritat. I era veritat, perquè era el primer parlament de l'Abat Oliva, i era de Toulouse. I...
2: I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I tell you, I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace at the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you.
1: Manuel, saps quan és l'última vegada que en Pau Casals va venir a Prada?
0: Jo el que et puc dir que el meu pare va morir l'any 64 i l'any 64 ens va venir a veure Perpinyà. Va venir a veure la meva mare, quan el pare havia mort, i després quan venien els festivals el vaig veure la Martita, però no et puc dir ara quin any era, perquè venia, anava a Suïssa, anava a Zermatt, tornava a venir, tornava a marxar, i no tenia res més a Prada. No tenia lloc on anar, quan venia anava a Molig.
1: Ramon Gual, moltes gràcies per aquest testimoniatge, aquestes aportacions. Moltes gràcies, fins una altra. Era la 12a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara sentíem era la de Charles Chaplin, cantant una cançó escrita per ell mateix per a la pel·lícula El circ. La particularitat és que la va cantar quan tenia 80 anys, malgrat que la pel·lícula la va rodar quan en tenia 39. No ho va poder fer aleshores perquè en aquella època, el 1928, el cinema era mut. Però no és d'això del que avui parlarem, sinó de les morts misterioses que sovint s'han produït a Hollywood i que continuen sense resoldre's. Una d'aquestes morts va implicar Charles Chaplin, precisament. El cas va passar el 15 de novembre de 1924 a bord del iot del magnat de la premsa nord-americana William Randolph Hearst, de 61 anys, propietari de 28 diaris. Hearst i la seva amant, l'actriu Marion Davies, de 27 anys, van organitzar una festa al iot amb 14 convidats per celebrar el 44è aniversari de l'actor i productor Thomas Innes, pioner del cinema mut i del western. Entre els convidats hi havia Charles Chaplin i, a més de la música i del ball, corria l'alcohol, la marihuana, la cocaïna i molt de gresca. Però algú va fer saber a Hearst que entre Marion Davies i Chaplin hi havia alguna cosa més que un flirteig al iot. El iot va continuar la seva travessia i el quart dia de navegació i de sexe furtiu, Hearst descobreix Chaplin i Marion Davies en un racó molt, molt juntets. I va sonar un tret de pistola destinat a Chaplin. Però la gelosia altera els nervis i és tan poc recomanable per fer punteria que la bala destinada a Chaplin va matar accidentalment l'actor i productor Thomas Innes, destrossant-li el cap. Però no hi ha res en aquest món que sembla que els diners no puguin crear-ne un nou relat. La doctora personal de Hearst signa que la víctima no ha mort d'un tret al cap, sinó d'un atac de cor. I se l'incinera ràpidament. I què fa o què diu la vídua de Thomas Innes? La vídua no fa ni diu res perquè Hearst li omple les butxaques de diners i li paga la hipoteca de casa seva. Pel que fa a Luella Parsons, la famosa i temible columnista de Hollywood, que també anava al iot, veu fet realitat el seu somni d'aconseguir que la seva columna aparegui de per vida als 28 diaris del magnat. Això fa que tanqui la boca. Però només públicament, en privat. Explica coses completament diferents. Ella diu que Hearst va matar Thomas Innes per error. La bala era per a Charles Chaplin. En fi, aquesta és una història que mai no ha quedat aclarida. Un altre cas mai no resolt és el de la mort de l'actriu Virginia Rapp, de 30 anys. Els fets van passar el 5 de setembre de 1921, quan Virginia Rapp va assistir a una festa convocada per l'actor còmic Roscoe Fatty Arbuckle, un actor molt famós en aquella època. Hi ha hagut un munt de versions dels convidats a la festa i la que va tenir més força amb el suport de la fiscalia va ser la de la violència amb què Fatty Arbuckle va tractar Virginia Rapp donant-li una pallissa i violant-la. Segons ell, la noia havia begut massa i s'havia posat histèrica. La van trobar ajaguda al terra del bany amb una ruptura de la bufeta i 4 dies després va morir. Es van fer 3 judicis, però el garbuix d'incògnites era tan gros que no se'n va treure l'entrellat i Fanny Arbuckle se'n va sortir. Tot i això, les seves pel·lícules van ser retirades de cartell. Va morir amb només 46 anys d'un atac de cor. Aquesta és la cançó que el cantant Bill Boyan li va dedicar, la balada de Fatty Arbuckle.
1: Funny little fat man, nobody knows.

La balada de Fatih Arbacol i el cas no resolt de la mort de l'actriu Virginia Rapp. Un altre misteri és el de la mort de Natalie Wood. El matí del 29 de novembre de 1981, el seu cos va aparèixer flotant en aigües de l'illa Catalina, al sud de Califòrnia, no gaire lluny del iot Splendor, on ella havia estat la nit abans amb l'actor Robert Wagner, que era el seu marit, i l'actor Christopher Walken. El cas es va tancar com accident, però hi ha moltes preguntes que no han tingut resposta. La versió oficial diu que havia estat bevent, cosa que és certa, i que probablement va relliscar i va caure a l'aigua quan intentava pujar a la llanxa del iot. Tanmateix tenia blaus a diferents parts del cos i ferides a la cara. A més, diversos testimonis van assegurar que aquella nit hi havia hagut una discussió al iot. El mateix capità del iot va canviar la seva declaració reconeixent-ho. Pel que sembla, la discussió venia per un afer sexual entre ella i Christopher Walken, que estaven rodant una pel·lícula junts. Però, independentment d'això, era prou sabut, així ho va declarar la germana, que Natalie Wood tenia pànic a l'aigua, des de petita i, a més, no sabia nadar, raó per la qual sembla inversemblant que de nit, a les fosques, ella decidís pujar una llanxa tota sola. I encara menys tenint en compte que, de joveneta, un evident li havia dit que tingués molta cura amb les aigües fosques. La manca de proves fefaents per determinar què va passar aquella nit entre aquelles tres persones fa que la mort de Natalie Wood continuï avui sent un misteri. Aquesta és la veu de Natalie Wood cantant breument en una escena de la pel·lícula La carrera del segle.

La veu de Natalie Wood a l'escena del film La carrera del segle, en què intenta seduir Tony Curtis al bosc mentre ell s'afaita. Un quart misteri de Hollywood sense resoldre és el de Marilyn Monroe. La nit del 5 d'agost de 1962, a 3:45 de la matinada, la seva minyona la va trobar morta al llit amb el telèfon despenjat, com si volgués trucar algú. Cosa molt estranya, perquè si es trobava malament, el més normal hauria estat que hagués fet un crit per avisar la minyona, que era a casa. Segons la minyona, a les 9, Marilyn li va dir bona nit i se'n va anar a dormir. Però a 10:45, 5 hores abans de la mort, ja hi havia una ambulància a prop de la casa sense que ningú no l'hagués avisada. S'especula que la relació sexual que mantenia Marilyn amb John Kennedy i amb Robert Kennedy podia haver influït en la voluntat d'un suïcidi. Però això no té ni cap ni peus. Més aviat eren les moltes coses que sabia, considerades raons d'estat, el que podia neguitejar el govern i també la màfia, amb la qual els Kennedy tenien molt bona relació. Abona aquesta tesi el fet que amb els infermers, un dels quals li va posar una misteriosa injecció, hi entressin a la casa també persones del govern i el mateix Robert Kennedy. Però l'autòpsia què va dir? L'autòpsia va dir que a l'estómac de Marilyn no hi havia rastres de barbitúrics. Curiós. El que sí que sabem és que Marilyn tenia por. I sabem també per la carta que ella va enviar a Catalunya, concretament a la casa de la Costa Brava, on vivia Truman Capote, que li demanava ajuda perquè la tenien vigilada. Li ho deia en una carta amagada a l'estoig d'un bolígraf que li va enviar. El problema va ser que Capote desconeixia que a l'estoig hi hagués en un replec una carta amagada i no, aquesta carta no la va llegir mai. Finalment, quan se'n va anar de Catalunya, Capote, una de les coses que va deixar oblidades, va ser el bolígraf i l'estoig. Gràcies a això, tant la ploma, i el bolígraf i l'estoig, com la carta, sobretot la carta de socors escrita per Marilyn a Truman Capote, es troben avui a la vista del públic al Museu Marilyn Monroe de Sant Cugat del Vallès. Nosaltres, doncs, tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so i que hem dedicat a les morts misterioses de Hollywood mai no resoltes, amb la veu de Marilyn cantant un dels temes del film Ningú no és perfecte. Fins la setmana vinent, amics.

Entretinguts en xarxa. Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
3: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
4: Avui faig memòria als estudis de Ràdio Arrels, a Perpinyà, amb Maria López. Maria, bon dia.
5: Bon dia.
4: I gràcies d'haver vingut a fer memòria.
5: Gràcies a tu.
4: Va, he de dir que amb la Maria fa molts anys que ens coneixem, i també amb el seu fill, en Guillem Co, que molts coneixen com a Guillem Cau.
5: Cau.
4: Va bé, el Guillem?
5: Molt bé, sí. Perfecte.
4: Bé, avui serà una memòria un poc especial, perquè he demanat a la Maria de fer memòria també de la seva mare, l'Isabel Rutllant, que va morir a Ribes Altes el passat mes de gener. Tenia 95 anys. Sí. He d'explicar que el passat mes de desembre, doncs el 2020, havia demanat a la Maria que m'expliqués coses de sa mare perquè volia fer la memòria amb ella. I els confinaments van retardar l'enregistrament i finalment doncs vaig arribar tard. Doncs farem una memòria doble, la de la teva mare.
5: Molt bé.
4: I la teva també, eh? La teva mare explicava coses de la seva vida?
5: Sí, n'explicava moltes, i molt més des del referèndum.
4: Del 1 d'octubre del 2017?
5: Del 1 d'octubre, encara molt més a partir d'aquest moment.
4: Per què? Que li va
5: perquè
4: fer
5: tot
4: reviure...
5: això li va fer reviure tot aquell passat molt dur i molt trist durant la guerra. Nosaltres érem molt entusiasmats pensant que aviat hi hauria una república i ella pensava que no era possible, que no ho deixarien fer. Donava explicacions a vegades i deia no, és que no podrà ser, ja veuràs com acabarà malament amb una guerra civil. I jo li deia no, aviam, impossible, ara hi ha Europa, ja són temps molt diferents. Vosaltres no us coneixeu, no sabeu fins on podran anar, i ella tenia molt
4: parlant
5: clar...
4: Parlant dels espanyols, vols dir?
5: Sí, tenia molt clar que no hi hauria límits i que aniria molt malament.
4: Bé, comencem pel començament. La teva mare, Isabel Rutllant i Bulacell, va néixer al poble de Pau, a l'Alt Empordà, l'any 25.
5: L'any 25.
4: Pau és un poble prop de Figueres, 14 sí. quilòmetres de Figueres, em
5: sí.
4: sembla.
5: Sí, sí, molt a prop, un poble molt maco.
4: El seu pare, doncs el teu avi, treballava en un laboratori.
5: Els laboratoris del nord d'Espanya.
4: I als anys 30 la família se'n va al Masnou.
5: Això, perquè el senyor Cusí, que era l'amo d'aquest laboratori, se va emportar la fàbrica al Maresme, i al laboratori, és ben dit, i tots els empleats van seguir cap al Maresme.
4: El Masnou, que és a prop de Barcelona, és a la costa
5: és
4: cap
5: tocant,
4: al nord, tocant.
5: Sí, és tocant de Barcelona.
4: Quan ella, la teva mare, té 11 anys, és el 36, esclata la guerra contra els feixistes de
5: Això.
4: Franco, El teu pare...
5: El meu pare té 13 anys en aquell
4: té 13
5: moment.
4: Anys, és a dir, que no va pas al front.
5: No.
4: Què explicava la teva mare dels anys de la guerra?
5: Bé, tota aquesta por, tota aquesta angoixa, el seu pare era al front, eren republicans, clar, i la seva mare era molt, molt, molt tossuda. I la seva manera de lluitar, ja que el seu home era al front, la seva manera de lluitar era de continuar parlant català encara que fos prohibit, i ella no tenia por.
4: Això després de la guerra?
5: Doncs durant la guerra.
4: Ah, durant la guerra.
5: Durant la guerra. L'àvia no tenia por de res ni de ningú.
4: Però era pas prohibit durant la guerra parlar
5: sí,
4: català?
5: Sí, sí, hi havia molts problemes. Segurament que no era oficial, però ja hi havia molts problemes. I, per exemple, durant la guerra, doncs, un moment hi va haver un bombardeig just al costat de casa... Es van trencar els vidres de la claraboia, li van caure a sobre, ella cosia a màquina.
4: Això, la teva àvia?
5: La meva àvia. I la meva mare volia marxar corrents al refugi, perquè tothom havia d'anar al refugi. Però ella no volia, perquè estava cosint a màquina, els vidres li van caure a sobre, però volia acabar el que estava fent i després anar al refugi. I com que sempre vivia amb límits així, amb la... amb una mare molt tossuda, un pare absent, perquè normal, doncs tenia molta por. I havia parlat sempre d'això, d'aquesta por.
4: I és per això també que a la teva mare l'envien un temps a Pau.
5: A Pau. Allà a Pau era molt, molt tranquil. Primer, la gent podia menjar,
4: sí,
5: perquè eren pagesos.
4: Clar.
5: I els pagesos, encara que hi hagi guerra, poden menjar sempre. Sí. Que a Masnou va començar a ser un moment donat molt complicat.
4: Maria López, crec que la teva família és de tradició catòlica.
5: Sí.
4: Sabem també que durant la guerra hi va haver assassinats i crema d'esglésies. Una família catòlica com va viure aquesta situació?
5: Terroritzada, amb problemes, amb drames.
4: Perquè hi havia repressió anticlerical.
5: Perquè hi havia repressió. La meva mare tenia un oncle que era, en aquell moment era de tradició per a una família catòlica de donar un fill a l'església. Doncs hi havia un oncle de la meva mare que era monjo a Figueres. I quan van entrar els comunistes els van fer fora. Ell, per quedar-se, es va encadenar a la carreta que tenien per anar al mercat a vendre la verdura, i els comunistes van fer marxar els cavalls. I va morir així, arrastrat, arrossegat pels carrers de Figueres. I vet aquí, el drama és així. Ell recorda encara, això ho explicava, quan veia que el seu pare la va pujar al terrat mirant, van calar foc a l'església de Masnou també. I miraven el seu pare, la seva mare i ella, miraven amb llàgrimes als ulls l'església com cremava. També recordava que a Pau cada família tenia un reclinatori per resar. I llavors el tenies a l'església amb el nom gravat a sobre. Tots aquests reclinatoris van ser cremats al mig de la plaça del poble, i això era una imatge també, això també ho va veure, i era una imatge que la va marcar molt, molt.
4: Doncs durant la guerra la por era doble.
5: Era de tots costats.
4: O triple, no sé.
5: Sí, sí, sí, realment una cosa, estava terroritzada d'això.
4: I això ho explicava la teva mare?
5: Sí, ell ho explicava. Al contrari del meu pare, ell no volia parlar de la guerra, ni de guerra, ni de política, ni de tot això. El meu pare més aviat ens volia ensenyar. Per exemple, quan vivíem a Lyon, no podíem parlar francès a dintre de casa. Ell deia, aquí és Catalunya, a dintre de casa, i aquí a casa es parla català. A fora, com que no som a casa nostra, parlem francès perquè som invitats aquí. Som invitats.

0: Avui faig memòria amb Maria López, parlem d'ella i també parlem de la seva mare. Ja he explicat al començament que jo havia previst fer la memòria de l'Isabel Rutllant, la seva mare, que tenia 95 anys però va desaparèixer abans que jo pogués fer l'enregistrament. És per això que avui fem una memòria doble, la de la Maria López i la de la seva mare, Isabel Rutllant. El febrer del 39 s'acaba la guerra, arriben els feixistes al Masnou i la postguerra, esclar, són anys de misèria, no? Per la majoria de població.
1: Sí, molt dur. Hi havia poc menjar, per això sempre s'havia menjat molt bé a casa. Tinc un record així, i tota la gent que coneixia la meva mare te podran dir que era molt bona cuinera, i pel meu pare era molt important també, perquè havíem patit molt de gana.
0: O sigui que podia cuinar qualsevol cosa.
1: I a qualsevol moment. Sí. Sempre hi havia menjar bo a casa, sempre. Mm. La nevera plena, i el meu pare mai havia volgut ni tenir una casa pròpia, ni... perquè l'essencial de la vida per ell era que tinguéssim tots el plat a taula. Sí. Ens ensenyava coses molt boniques. Per exemple, una vegada ens va reunir i va dir: mireu, us ensenyaré que es pot compartir tot. Sempre podem compartir. I llavors havia posat al balcó un test amb una maduixera i havia sortit una maduixa. Som 5 i d'aquesta maduixa menjarem tots 5, perquè jo us ensenyaré que podem compartir tot. I llavors va partir. Els meus germans reien perquè se n'enfotien, perquè ho trobaven un poc ridícul, però jo el tenia molta...
0: Esclar, però l'idea la vas entendre tu.
1: Sí, i vas fer 5 trossets d'aquella maduixeta i cadascú un trosset. Veieu? Una maduixa, fins i tot 5, es pot partir. I sempre deia el gran perquè és gran, i el petit perquè és petit, i el mitjà perquè, clar, és el mig.
0: La maduixa. Bé, doncs aquesta postguerra també és temps de repressió, de por, has explicat, d'espanyolització també,
1: sí.
0: De prohibició radical de la llengua.
1: Radical. Una vegada, penso que era durant els Jocs Olímpics el 92, hi va haver un discurs del rei que deia que mai s'havia prohibit de parlar català. Pensava que tenia un atac.
0: Sí.
1: Perquè va fer un bot de la cadira. Com pot dir aquestes coses?
0: Sí. Abans has explicat que la teva àvia, doncs la mare, sí, de la teva mare, era molt tossuda.
1: Molt tossuda.
0: També amb la llengua.
1: Amb la llengua. Era la seva manera de lluitar. Ella, sí, deia que, mira, durant la guerra els homes al front, clar, perquè aquell moment era així, però ella no podia anar al front, però per contra lluitava la seva manera, i la seva manera era mantenir la llengua.
0: Mm-hmm. I aquesta tossuderia de mantenir la llengua després de la guerra li va portar problemes.
1: Sí, li va portar problemes, perquè ja l'havien clissat a l'Ajuntament. Van avisar la meva mare i li van dir: tu no deixis anar la teva mare al mercat. El meu avi coneixia molta gent a l'Ajuntament, era una persona, com diríem, un notable del poble, i llavors van venir a veure la meva mare dient-li: no deixis anar la teva mare al mercat, que surti el menys possible, perquè ja l'han clissada. I en aquell moment el càstig era el cap pelat i beure un got d'oli de llinosa.
0: A les dones
1: que parlaven català al mercat, sí. Era un càstig molt dur, perquè quan estàs molt... quan no pots anar de ventre amb una cullereta petita i en tens prou, imagina un got. I pobres dones, era... Bon.
0: I aquest va ser el motiu que anéssiu finalment a Lió?
1: No, una mica sí, una mica no. Mira, el meu pare era molt bon obrer, i llavors un dia estava treballant amb una façana i va passar un arquitecte i el va veure treballar, i estava mirant, i al cap d'un moment li va dir: vol venir a treballar a Lyon? Bon, com? I llavors era una empresa molt, molt important de Lyon, i li va dir: si ve a treballar li donem el contracte. Fins i tot els hi van regalar la vaixella, que encara hi ha plats que tenen. Li van proposar un bon salari, li van proposar un lloc per allotjar de seguida amb la família, i s'ho van parlar amb la mare, i s'ho van pensar molt poc, de fet. Mm-hmm. Perquè allà la situació econòmica era molt dura. s'havia acabat la guerra ja feia molts anys, però encara, sempre deia, encara era postguerra, eh?
0: Sí.
1: Encara hi havia gent que menjava farinetes, sempre sí. L'he sentit a dir això, jo no sé el que són les farinetes, però ella sempre deia, ui, quan va marxar, encara hi havia molta gent que menjava farinetes, eh?
0: Bon, doncs hi arribarem a Lió, perquè la família hi va l'any 56, tu naixeràs a Lió, eh?
1: Sí.
2: Tinc al cap una vinya a l'hivern, sabatges del meu lloc que enraonen amb el vent, a cada cep un parla diferent. Si l'enllacat és nou o l'enllacat és vell, tinc al cap una vinya a l'hivern, tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc el cap envoltades de pocs anys que porten a venir d'arrels de vida cant. Ai, si vinguessin vells d'empaltades nacal per criar gatinells i fer rins pels amants. Tinc el cap empaltades de pocs anys. Tinc el cap empaltades de pocs anys. Tinc el cap una vinya a l'hivern quan tot es fa petit com el començament. De rabassa, rabassa, de

tinc al cap molt més coses a vos dir, però ara de moment us vull parlar de vi, que si fa molt de temps, un vinyo un hivern, sapatges del meu lloc a

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Maria López, parlem també del teu pare per saber-ne més coses. El teu pare era pairer, ens has explicat que era un molt bon pairer i que un dia un empresari el va veure treballar i li va proposar d'anar a Lió. En parlarem després. El teu pare tenia 13 anys quan comença la guerra l'any 36. És a dir, que no va a la guerra.
2: No.
1: Tot i que m'has dit que va estar a punt de la lleva del biberó,
2: sí,
1: no?
2: Sí, al final se'ls emportaven quan tenien 16 anys, tot just. Li va venir molt just de no haver de marxar.
1: Poc temps després ha de fer el servei militar.
2: Això.
1: I l'envien a Maó.
2: A Maó. A Maó, amb moltes dificultats per ell, perquè clar, el castellà no el coneixia massa tampoc, perquè ell anava a una escola pública abans de la guerra, i en aquell
1: escola
2: moment
1: catalana, doncs.
2: Era escola catalana, i llavors sabia escriure, llegir, escriure en català, però en castellà no, i es va trobar al mig d'un món que era molt estrany per ell, molt dur.
1: Hauria acabada la guerra, doncs a principis de la postguerra suposo que la situació és molt dura a nivell dels militars que han guanyat la guerra.
2: Molt dura, perquè guardava, a Maó estava guardant els presos que havien de ser fusellats, encara s'afusellava gent en aquell moment. Va ser llarguíssim tot això.
1: I és després de la guerra que el teu pare i la teva mare es casen.
2: Això.
1: Es coneixien de fa molt temps, no?
2: De
1: jovenets.
2: De molt jovenets, molt jovenets. Uh-huh. Van festejar 9 anys.
1: No. I tenen dos fills.
2: Dos fills. Un que neix a Masnou i l'altre a Badalona.
1: I és després, ja n'hem parlat, que la família se'n va a Lió perquè li proposen al teu pare, que és un bon pairer, d'anar a treballar a Lió de pairer.
2: Això.
1: I l'any 56... la família, el pare i la mare i dos fills s'instal·len a Lió. I tu arribaràs 2 anys després.
2: Això.
1: Tu neixes a Lió.
2: Sí.
1: Ets lionesa.
2: No.
1: Ah, però el teu carnet d'identitat posa Lió.
2: Sí, però jo justament un dia plorant li vaig dir a la meva mare. Jo ningú no em vol, perquè com que aquí a l'escola em diuen Marie López és espanyola, no? I jo quan anava al sud, doncs, quan anava a passar les vacances amb els avis, quan arribava deia, ai mira, arriba la francesa, perquè havia nascut a Lió. I llavors un dia plorant a la meva mare li dic, jo ningú no em vol, sempre aquí em diuen la francesa, ja em diuen que sóc espanyola, jo ningú no em vol. I em va dir, no res, nosaltres que parlem a casa parlem català, doncs tu no ets ni francesa ni espanyola, tu ets catalana com nosaltres, nosaltres som catalans, des d'aquí.
1: Perquè a casa parlàveu català.
2: A casa parlàvem català. El pare deia, dintre de casa és Catalunya i aquí parlem català. Tenia molta por que oblidéssim el nostre idioma. Ah. I això era molt important per ell també. Mm. I llavors deia, a dintre de casa era prohibit parlar francès. I a fora era prohibit parlar català. Perquè ell deia, no som a casa nostra. Mm. Som invitats. I ens hem de comportar com invitats. Doncs no.
1: El teu pare era enganxat políticament?
2: Gens, ni mica, no em volia ni a sentir parlar. Cadascú podia tenir la seva opinió, ens deixava molt lliures de pensar i ens invitava justament a pensar, a reflexionar, però no volia conèixer les opinions de ningú de casa perquè deia a casa no es parla de política, perquè justament havia patit molt durant la guerra.
1: Sí.
2: La seva família era dividida, així com a la família de la mare tothom era del mateix bàndol, era molt més senzill, però la família del meu pare era molt dividida, hi havia comunistes i hi havia religiosos, i va posar molts problemes, clar.
1: Maria, doncs la família, pare, mare i dos fills, se'n van a Lió l'any 56, què en saps de l'adaptació de la família, el canvi de país, la llengua, tot això? El pare, la mare i els teus germans.
2: Tenien una vida fantàstica. La meva mare sempre en parlava.
1: Però l'adaptació va ser fàcil, doncs?
2: Molt fàcil, molt fàcil. Sabien molt poc de francès, però van aprendre bastant ràpidament. El meu germà gran tenia 7 anys quan van venir. I els nens aprenen molt ràpidament un idioma. I llavors també ajudava els pares a traduir coses, explicava anècdotes, La mare explicava al principi, molt al principi, volia cansalada i anava a comprar cansalada i tornava amb un enciam.
1: Clar.
2: I llavors li va passar tres cops això i, sí. I llavors va dir no pot ser, no pot ser, m'he d'espavilar d'una altra manera. I llavors demanava al meu germà d'apuntar-li noms de coses, que ell, pobret, era petit, però vos...
1: Però ho sabia més que ella.
2: En sabia ja més que ella, perquè ella coneixia el francès de lo que havia après a l'escola, però... Sí. Però clar, feia molt de temps.
1: Cansalada, salada...

0: Maria López, l'any 64, tu tens 6 anys, la família deixa Lió i ve cap aquí a Catalunya Nord.
1: Sí.
0: Us instal·leu a Peiras Tortes.
1: Sí, aquí va ser una època molt trista per la meva mare.

0: era molt presumida la meva mare, molt presumida. I llavors, clar, tot això era una vida molt agradable. El problema va haver de marxar de Lyon perquè el pare va ser malalt, perquè el clima era molt húmid i molt dur. Bon, clar, la diferència entre Lyon i el Maresme, a nivell de clima... Bon. I llavors, quan venir d'un món així i arribar a Perestortes, un poblet petit, on la primera vegada que una senyora li va demanar, és modista, em podria fer una faldilla? I ella va dir, sí, ben segur, i li va fer la faldilla, aquella senyora molt contenta, però no li pagava. I llavors va trobar això una mica estrany. I un dia jo veig aquesta senyora al poble i em diu, a te, mira, dona això a la teva mare, em dona un cistell. I aquest cistell hi havia una ampolla de vi, patates, verdures, coses així, albercocs hi devien haver, no sé, alguna, no me recordo de què hi havia exactament, però li porto aquest cistell. I llavors, i on vas amb això? I jo li dic, bé, me l'ha donat la senyora un tall i m'ha dit que li dongui això. Ah, molt bé, que bona dona, però m'hauria de pagar per això. I llavors la va veure i li diu moltes gràcies pel cistell, però m'hauria de pagar la faldilla que li vaig fer. I bé, ja està, és el cistell.
1: Clar, el canvi de la faldilla i el
0: Ah,
1: cistell.
0: no, la meva mare va dir no funciona pas així, jo no puc anar a la carnisseria portant una peça de roba per tenir carn. I aquella senyora li va dir, ah, doncs aquí no treballarà, perquè aquí es fa així. I clar, era una diferència
1: Clar.
0: tan gran que per ella va ser molt difícil. I pel meu pare era molt content, però mira, ell era content perquè quan vam ser aquí, cada cap de setmana anàvem a Masnou. Cada cap de setmana, perquè era tan content, era casa seva. I el
1: Perquè aquí a
0: sol.
1: Catalunya Nord, el teu pare i la teva mare es trobaven com a Catalunya.
0: I sí, quan van venir aquí, per ells era perquè venien, mira, més senzill que no pas canviar papers i escoles i tot
1: Sí.
0: això, però ja era Catalunya, ja pensaven que aquí ja érem com a casa.
1: Tu tens 6 anys quan arribes a Perestortes amb la família i passeu 5 anys, vas a escola doncs a
0: Sí,
1: Perestortes.
0: sí.
1: Quin record tens d'aquell Perestortes?
0: Un record bastant dolent.
1: Dolent.
0: Sí, bastant dolent. La manera d'ensenyar. Primera, quan vam arribar, me recordo molt bé que ens feien llegir perquè deien que la mestra deia que llegíem molt bé. El meu germà, el segon, i jo. En Josep Maria tenia 2 anys més que jo. I en aquell moment eren classes de 3 nivells, en un poblet petit, pocs alumnes, doncs ens vam trobar a la mateixa classe. I llavors ens feien llegir sempre, però els altres sovint reien un poc perquè teníem un accent clar de Lió.
1: Ah.
0: Pas el mateix accent. Això jo no en tenia massa, perquè era tan divertit, perquè no trobava... Bo. I després la mestra que teníem me va deixar molt mal record perquè trobava el meu germà molt intel·ligent, molt... ell no fotia res, no estudiava res, la meva mare li corria darrere sempre amb els llibres. Però escoltava molt a classe i llavors després
1: Ja en tenia prou amb això.
0: sabia
1: Sí.
0: restituir la lliçó. I jo m'ho aprenia tot de memòria, anava copiant, treballava com una boja, però era molt tímida, molt tímida. I llavors quan em cridava a la pissarra no sabia res, no podia obrir la boca, no em sortia res. I llavors sempre, però davant de tothom, sempre em deia, mais enfin, regarde ton frère, tu peux pas? Regarde ton frère, com il est intelligent. Li tenia molt de carinyo, molt d'afecte al meu
1: Quina
0: germà.
1: ràbia, no,
0: I sí,
1: per tu?
0: era molt difícil per mi perquè jo sabia que no feia res i que jo treballava molt i ell, mira, s'emportava totes les glòries
1: Tenia
0: perquè,
1: facilitat,
0: sí.
1: doncs. 5 anys a Perestortes i després la família se'n va viure al Vernet, a
0: A
1: Perpinyà.
0: Perpinyà.
1: Tu tens 11 anys.
0: Això. Primer vaig anar un any a l'escola La Martine i després al col·legi Jean Massé.
1: Com són aquells anys al Vernet?
0: Molt bé, de fet era un poc un poble i una ciutat a la vegada. Per la meva mare era ja més contenta, hi havia botigues de roba, a la tarda podia venir a Perpinyà, era molt important per ella de sortir.

0: Continuava cosint ella.
1: Continuava cosint,
0: Sí.
1: poquet, però mai, el meu pare mai havia volgut que anés a treballar en algun lloc. Sempre volia que estés a casa perquè volia que els seus fills tinguessin sempre la mare a casa. I que la
0: Tradicional,
1: bona
0: doncs,
1: cuina,
0: eh?
1: bon
0: Sí.
1: menjar... I ell deia, si no és per cuidar la família, perquè tenim fills, doncs meu pare vivia per la família.
0: Escola La Martina, Col·legi Jean Massé, Liceu El Sol.
1: Això.
0: I un dia dius que cal treballar,
1: Sí,
0: no?
1: cal
0: Que
1: treballar.
0: dius que vols ser autònoma.
1: M'acapfico molt i vaig pensant molt, i al matí m'aixeco i li dic a la meva mare, me'n vaig de casa a buscar feina i no tornaré fins que no hagi trobat feina. Era molt motivador això perquè no volia baixar el cap després, llavors havia de trobar,
0: Calia trobar
1: sí,
0: feina.
1: calia trobar feina. I no sabia massa com fer-ho, però vaig agafar el carrer de l'estació i vaig començar entrant a demanar a per tot arreu si necessitaven una secretària. I com em deien que no, o que m'escriurien, o que s'ho pensarien, o... I jo vaig anar fent tota l'avinguda d'aquesta de l'estació fins a arribar a la punta que hi havia Via Turisme. I llavors, quan vaig entrar, vaig demanar si volien una secretària, em van dir que no, però que una safata sí. I llavors, que consistia, molt, molt senzill, eh? Hi havia tres línies d'autobusos en aquell moment que sortien després de la correspondència del tren de París. Hi havia molta gent en aquell moment, els autobusos sortien plens, eh? I llavors els havíem de plaçar a l'autobús. Hi havia una línia que anava a Girona, una a Sant Feliu de Guíxols i l'altra a Tossa de Mar. L'única feina consistia en controlar les identitats de la gent, comptar-les i al passar la frontera dir, mira, quan posava el guàrdia o jo baixava, a dir-li al guàrdia, tinc tants francesos, tants espanyols, tants belgues, tants d'això, i passava l'autobús i ja està. I de tant en tant controlaven i si t'equivocaves després te controlaven cada dia.
0: I això va
1: I em va
0: passar.
1: passar una vegada.
0: D'acord. I què volia dir, equivocar-se?
1: Equivocar-se vol dir que, per exemple, no devia ser massa despertada aquell dia i un neozelandès vaig dir que era holandès i llavors com que vaig equivocar de nacionalitat es va enfadar molt i després controlava cada dia, va durar uns dies, després ja
0: Doncs cada
1: passava.
0: dia anaves de Perpinyà a Girona o Perpinyà a Sant Feliu de Guíxols o
1: O
0: Perpinyà...
1: Perpinyà-Tossa
0: Sí.
1: i després tornava al vespre. I feia anar a tornar cada dia,
0: T'has passat moltes hores
1: moltes hores
0: amb un
1: seguda
0: autobús.
1: amb l'autobús. El primer dia era la broma que te feien als xofers. El primer dia que començaves t'havien fet la línia de Tossa de Mar, perquè de fet hi ha moltes curves i quan l'autobús gira, o no sé si la carretera està arreglada ara, potser és una carretera diferent, però en aquell moment hi havia moltes curves molt estretes. I llavors, quan l'autobús girava, les rodes eren sobre la carretera, però el morro de
0: Ah, sí?
1: l'autobús era
0: Sortia...
1: el
0: Ah,
1: buit.
0: d'acord. I això
1: I llavors,
0: espantava, no?
1: home, hi havia moltes curves. I el primer dia era un poc difícil, el
0: Sí.
1: xofer reia, perquè
0: Ja sabia de què
1: era
0: anava ell.
1: l'innocentada que te feien quan arribaves. Bon,
0: D'acord.
1: mira.

0: Maria López, després de fer d'acompanyant amb un autobús, aquest trajecte de Perpinyà sí. a la Costa Brava, entres a treballar com a secretària.
1: Sí, perquè van treure les safates, van continuar les línies, no n'hi havia tantes, però van continuar les línies, però van treure les safates en aquell moment perquè ja no hi havia frontera i me van proposar de treballar al despatx. Employé aux écritures, deien.
0: D'acord. I després passaràs molts anys treballant a l'Escola Arrels.
1: Sí, amb molt de carinyo.
0: Tots els mainatges et recorden amb molt de carinyo, que diu.
1: I jo els recordo amb molt de carinyo. Sí. Espero que no els hi hagi deixat mal record.
0: Perquè feies la guarderia,
1: la guarderia
0: o el centre de lleure.
1: I el centre de lleure, sí.
0: Ah. Fins 20... poc, això, finalment, no?
1: Fins al mes de juliol, perquè de fet vaig entrar el 98... fins al mes de,
0: fins a,
1: de juliol de 2020.
0: Són anys...
1: molt agradables, de molt bons records, molt enriquidors, molt, perquè és el futur, és la vida, i a més t'aprenen molt. Sí, els adults tenim la sensació d'aprendre molt, els nens, però jo penso que els nens ens aprenen molt, també. Molt.
0: No ho hem dit, l'any 88, quan tens 30 anys, aneu a viure a Ribes Altes.
1: A Ribes Altes,
0: Ara t'estàs a Ribes Altes.
1: Sí.
0: No hi hem anat perquè a Ribes Altes, a casa seva, és plena de gats i gossos, m'ha dit, i que no hauríem pogut fer el registrament tranquils.
1: Sí, tinc uns animals molt mal educats. Els he educat jo, ben sí. segur, però molt mal educats, perquè, mira, la meva mare era molt així, també. Tinc una gossa que és un labrador, que és molt manyaga, però molt capritxosa. I a vegades no suporta que parli amb algú altre.
0: I ara,
1: si haguéssim fet això a sí. casa, l'haguéssim sentit tot el temps bordant amb la pota sí. rascant sí. i és molt pesat al final.
0: Bé, després de l'Escola Arrels treballes a la Mediateca
1: això.
0: De Perpinyà.
1: Sí, fa poc, de fet, des del setembre.
0: D'acord. Quina és la teva feina a la Mediateca?
1: Continuo tenint el ple d'anar a les escoles. Perquè, clar, no podem rebre les escoles a grups de nens a la Mediateca per fer lectures, pel Covid.
0: Pel confinament, tot això,
1: pel confinament. Només es poden rebre grups de 6 persones. Una classe, per exemple, no pots dir a la mestra que només vinguin 6 nens. Llavors, el que proposem, jo és voluntari, tothom no està obligat a fer-ho, però jo, quan puc, ho faig. Proposem, no podeu venir a la Mediateca, però nosaltres podem venir a l'escola. Llavors agafo un paquet de llibres, demano a la mestra abans quin tema li agrada, trio els llibres, que això m'encanta també, trio els llibres i em reporto amb el tema i vaig a fer lectures i ensenyar els llibres als nens. I si no, quan no, aquest segon o tercer confinament no hem pogut fer ni això, però llavors la gent venen, tot llibre que està tocat l'has de netejar amb verocida
0: sí.
1: i posar-lo en quarantena. I després s'han d'endreçar, doncs cada dia endreces els llibres d'abans d'ahir, si vols.
0: D'acord. Doncs això d'anar a les escoles ho pots fer en català i en francès.
1: I jo me cuido, ho puc fer en català i en francès, però principalment me cuido del català.
0: Del català, d'acord.
1: Sí.
0: Ja ho he dit, Maria López t'he vist sovint en actes de reivindicació catalana, en actes solidaris amb els presos i exiliats polítics catalans. T'he vist també a la presó de Puig de les Basses, sí. on és tancada la Dolors Bassa. T'he vist també al peu del Castellet, cada setmana, el dijous,
1: sí.
0: quan podíem anar
1: quan podia,
0: al peu
1: clar.
0: del Castellet, quan no hi havia confinament. Ets enganjada en aquest
1: sí.
0: sentit. Et toca això?
1: Em toca, sí, perquè mira, són les meves arrels tot això, i abans ho hem de fer viure, no es pot aturar.
0: Mm-hmm. T'he demanat músiques que potser la teva mare hauria triat, no?
1: I triat músiques que ella hagués triat, que també m'agraden molt a mi, però ella estimava molt, molt el Pere Figueres. Com a persona i com a cantant, les dues coses. I la Marina Rossell també.
0: I del Pere Figueres m'has demanat un parell de cançons d'aquell grandíssim disc Arbre.
1: Arbre, és el disc més maco sí. que he sentit.
0: És aquell disc que hi ha unes cançons amb copla.
1: Sí, Són cançons que la meva mare estimava molt, molt, molt, molt. Justament estava, quan va caure, estava preparant les llenties perquè havíem de dinar per Cap d'Any i estava preparant les llenties per justament el Pere i la Cristina, que eren gent molt, molt important per ella.
0: És a partir d'aquí que pocs dies després va morir, no?
1: Sí.
0: I la Marina Rossell,
1: I la
0: també amb
1: Marina
0: dues
1: Rossell
0: cançons.
1: també, també, perquè la seva veu li agradava molt, però a part d'això, les lletres de les cançons, de les seves cançons també li agradaven molt.
0: M'has demanat Mare de Déu del Món,
1: Sí.
0: una cançó de la Marina,
1: Sí.
0: eh? M'has demanat la Santa Espina.
1: Sí, la Santa Espina per la mare, per l'àvia, per l'avi,
0: Sí, clar, per
1: pel
0: tothom,
1: pare,
0: eh?
1: per tothom, sí.
0: I també Rosó.
1: Rosó, perquè el meu avi li cantava sempre aquesta cançó, la meva mare, i la meva mare ens la cantava també quan... cançó de... mira, per dormir, quan érem petits.
0: Us la cantava a
1: Ens
0: vosaltres.
1: la cantava també a nosaltres, i era una cançó que era molt important per ella. Ella tenia un gran afecte pel seu pare. El seu pare era un home molt cultivat, molt... estimava molt la seva família també, i...
0: I tu l'has cantada al Guillem, aquesta cançó
1: mira, no,
0: Rosó?
1: no me la sé de memòria, però sí, i la meva mare li ha cantat també al Guillem. Sí, sí, sí,
0: D'acord.
1: sí.
0: Molt bé. Maria López, estic content, de veritat, que hagis accedit a fer memòria. T'ho vaig demanar sobretot per poder parlar de la teva mare. Ja
1: Sí.
0: he explicat que havia previst fer la memòria de la teva mare,
1: Sí.
0: l'Isabel Rutllant, que va morir fa poques setmanes, o mes de gener
1: El mes de gener.
0: d'aquest 2021, a Ribes Altes, quan tenia 95
1: Si
0: anys.
1: hagués fet 96 el 10 de maig.
0: Ah, però
1: Sí.
0: tenia el cap molt clar.
1: Tenia el cap molt clar i era molt independent, eh? Era una persona també que cuinava, s'ho feia tot,
0: Sí.
1: eh? Era molt autoritària. A mi m'estava renyant sempre,
0: Sí.
1: eh? Jo l'estimava molt, però mira, la Montserrat Biosca te podria parlar perquè li telefonava cada dia. La meva mare era una persona molt sociable, la meva mare. Li agradava molt vestir-se per anar a algun lloc o per anar a sopar. Aquest confinament la va afectar molt perquè no podia tenir la vida que a ella li agradava tenir. Venia al quiner a fer la caminada cada dia perquè no perdés... Però això no era el que ella volia. Ella volia anar al restaurant, volia anar... Cada dissabte, durant molts anys, però molts anys, fins al confinament, cada dissabte la portava aquí a Plaça República, o aquí a Moca, a veure el te
0: Ah.
1: o a menjar. A vegades, si feia bo dinar, si no, a dinar a qualsevol lloc. Perquè mentre sortim,
0: Sí,
1: tot va
0: ja
1: bé.
0: va bé. Doncs hauria pogut ser interessant, no? La memòria de la
1: Hauria
0: teva
1: sigut
0: mare.
1: molt interessant perquè, clar, era una persona molt sociable i a més tenia moltes anècdotes. Vam ser, justament per Nadal, vam recordar molt la meva mare. Cada Nadal, i per Pasqua, i per les festes així és important, menjàvem amb les monges a Ribes Altes. Hi ha un convent de monges, i que són catalanes també. I llavors hi tenim un lligam molt fort. I justament vam recordar que cada vegada que fèiem l'àpat, ella ens explicava, ens deia poesies que havia après de quan era petita. Les sabia de memòria sense entrebancar-se, i per una persona de la seva edat, recordava tot i li agradava molt ser envoltada de gent i mira.
0: Aquí, doncs, avui, memòria doble, Isabel Rutllant i Bolasell, la mare de la Maria López. Maria, gràcies per tot.
1: Gràcies a tu.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Un matí, a les 3 de la matinada, em vaig llevar i vaig fer dit des de casa meva a Alameda Boulevard, d'Anvers, durant 10 quilòmetres fins al centre. Passa que no em va agafar ningú i ho vaig haver de fer caminant. Vaig arribar als mercats de fruita de venda a l'engròs de Nargo abans de l'alba, rebentat. Aquest era el lloc on gairebé vaig treballar el 1947 amb l'Edi, el meu col·lega de carretera. Em van llogar de seguida. Allà va començar un dia de feina que no oblidaré mai. Vaig pencar des de les 4 de la matinada fins a les 6 del vespre i al cap del dia em van pagar 11 dòlars i quincalla. I la feina era tan dura que de seguida em va agafar rampes als braços i gairebé vaig haver de cridar per continuar. És clar que jo era tou. Si em comparava amb els paios japonesos amb qui treballava colze a colze. Els seus músculs estaven en consonància amb aquesta cosa pesada d'arrossegar un carro de fruita carregat amb 20 caixes i havent-lo de mantenir en equilibri i estirar-lo amb els braços tensos cap enrere. I si comets un sol error, engegues a rodar tota una càrrega de fruita i ho fas tu tot solet. Vaig estar fotent-li tot el dia amb aquells japos i renegava i renegava. Hi va haver un moment en què em van agafar d'enganxar un fòtil sota les rodes d'un enorme vagó de càrrega i fer-lo avançar per les vies a un ritme d'un centímetre per estirada per la palanca. 30 metres avall. Vaig descarregar un vagó i mig de caixes de fruita tot el dia. Només interromput per un viatge a les cases de venda a l'engròs de Danvers, on vaig arrossegar caixes de síndries pel terra gelat d'un vagó de càrrega per posar-los al sol resplendent d'un camió esquitxat de gel i vaig fer un bon esternut. A mi m'estava bé. Un cop més volia arribar a San Francisco. Tothom vol arribar a San Francisco. I per què? En nom de Déu i sota les estrelles. Per què? De Jack Kerouac a la carretera, traducció de Laia Font i Anna Llisteri, publicat a les edicions 62, Barcelona, col·lecció El Balancí.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.

0: Sí, vine cap aquí.
1: Vinc.
0: Va, Jan.
1: Digues.
0: Et volia fer una pregunta.
2: Sí?
0: Tu em podries dir... quantes vegades has estat enamorat?
2: Enamorat? Ui, això és molt difícil. Enamorat. Carai. Pot explicar algú el gust d'un petó? No, no, no. Si uns llavis prop de tu exhalen dolçó, ho entens molt millor.

0: penses en algú vibrant d'emoció, ho entens molt millor.
1: Cap argument no pot explicar aquest sentiment que et torbarà. Pot explicar

0: Ràdio Arrels. És migdia.
1: Ràdio Arrels.
2: Coplejant. Coplejant amb Caral Pedemonte.
3: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coplejant.
2: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
3: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Educació.
3: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Ros Marvà, i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar: la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara. Per trobar-ne l'antecedent històric, caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell, i hi haurà, com dèiem, la cobla Sant Jordi. També podeu trobar l'enllaç a la web, on trobareu el programa i el formulari d'inscripció, perquè encara, si sou alumnes de cobla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Coplejant en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Cobla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística artística que de ben segur aquí al Coblejant seguirem de ben a prop, i l'any que ve doncs escoltarem aquestes obres que ens surtin com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Copla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Copla Montgrins. És Ahir, avui i sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: destí. Coplejant amb Caral Pedemonte.
1: Obrim les connexions al territori.
0: Connexions al territori.
1: El passeig Marimon Espreda a la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les coples La Principal de la Bisbal, La Bisbal Jove, Els Mongrins i La Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major Petita, aquest dissabte al migdia al Passeig Manuel Puigvert amb la Copla Mongrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser La Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la copla La Principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca de Xavier Pinyol.

0: coplejant.cat. Novetats discogràfiques.
1: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del Decaldes de la Vella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat coincidint amb el 40è aniversari de la seva mort quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat, Camps de Sabadell, amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatans, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós en aquest disc enregistrat per la Cobla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è aplec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament, i que escoltem avui aquí al Coplejant, és de Francesc Marrós.

0: Això era tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Poblejant, les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la copla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Copla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'Essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscornaire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a escoltar a càrrec de la copla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Ponts, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva, és Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: matins d'en Cuní.
1: Coplejant.cat.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: I també en fem un recull perquè Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona, a les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla, al Casal Agramuntí de Gramunt amb la Cobla, la principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è, aplec de la Sardana de Riudarenes a les 6 i a les 9 amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la principal de Cassà. I també 35è aplec de la Sardana de Gramunt amb les Cobles Vents de Riella, Juvenívola de Gramunt i la principal de Llobregat a partir de les 9 i a les 10. I dissabte que ve també 42è Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la Contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6 concert amb l'Orfeó Bigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6, Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10, concert amb la coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana i nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporània, i la podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Jovenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes, de Montserrat Pujolar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'estiu, un tema de Jordi Molina i La Mata de Jong, amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el solstici d'estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Els tirons, besucs, colls verds semblen soldats de la quinta, estorrats i maladrets. Han crescut massa de pressa, no estan fet pel terra sec, amb aquell parlat tan lleig. Sap l'Albert i una riera si mai la sabem trobar, amb un mocador per vela robat a les bugaderes, semblaran vaixells pel mar. Semblaran vaixells pel mar.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels és la una. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Vives, 88.2.

0: En el primer capítol del Tamborí vam saber que la sardana País d'Atzur i d'Or de Martí Delgado seria una de les finalistes de la categoria musical jove dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. En aquest capítol, per tant, desvelarem dues sardanes més, perquè en el Tamborí el jurat escolta, analitza i valora les sardanes finalistes que arribaran a la gran final. I per analitzar i decidir quines sardanes seran finalistes en aquest concurs, presentem el jurat que ens acompanya. Xavier, bon dia.
1: Bon dia, Arnau.
0: Francesc.
2: Què tal? Bon dia, gràcies.
0: Bon dia, Antoni.
3: Bon dia, ha trotinat de gorja, però bé, bon dia.
0: Sona diàfana la veu. Sí. Doncs bé, abans de presentar les dues sardanes d'avui, recordem als que ens escolten a la nostra audiència que la selecció de les sardanes ha estat duta a terme per aquest jurat especialitzat. Us va costar molt decidir quines sardanes podrien presentar-se al Tamborí?
2: Jo crec que, em sembla que ho vam dir en el primer podcast, crec que vam arribar a conclusions comuns de manera bastant còmoda i bastant fàcil, a mi em sembla,
3: Sí, jo crec que sí, de tota manera, i vull insistir altra vegada en la bona capacitat del jurat de saber analitzar les partitures per elles mateixes, que això és important, i de trobar un jurat que hi hagi, perdó, no és cap sentit de voler, de ser flatteur, diguem-ne, de cara als intel·ligents, però el fet de tenir un jurat competent en aquest sentit facilita molt les coses. El jurat que sàpiga llegir, que sàpiga escoltar, però sobretot saber llegir. De tota manera, el saber llegir també implica que hi ha moltes sardanes, per ara fem un petit retrocés, d'aquelles que a vegades fas així, obres, només veus al principi i tornes a tancar. Saber exactament, diguem-ne, a quin terreny trepitges. Això vol dir que en fas molta via per poder-te centrar, diguem-ne, a les coses que veritablement val la pena. I sí, tantes vegades...
4: Sí, que estan bastant alineats també, no?
3: Sí, tantes vegades pensar, dius, mira, la primera idea, abans ja ho havia dit a l'altre programa, la dona Déu, però després s'ha de composar i s'ha de escriure. I després, a vegades penses, diable, aquí ja pot haver-hi una idea darrere, però per què no estudien una mica d'harmonia tradicional per saber on va la dominant, on va la tònica o la subdominant, una mica per després saber, però esclar, hi ha coses veritables que són papers mullats, i això vol dir de tota manera que l'esperit de revaloritzar o de valoritzar la sardana en tot el seu aspecte jo crec que és fonamental, i en aquest sentit també les sardanes, tant pels compositors joves com les sardanes que després han de ser de plaça, veritablement, que el fet de que estiguin ben escrites, veritablement, no deixa de ser una joia, que val la pena.
0: Bé, doncs les sardanes que tenim aquí al Tamborí venen avalades justament per la tria d'aquest jurat especialitzat.
3: Sí, perquè vam fer, el que deia el Francesc Cassú, que vam fer bastanta via. Vam fer bastanta via, perquè no ens entreteníem, diguem-ne, a buscar-li, diguem-ne, el que no hi havia quan no hi havia, que això era important.
0: Doncs som-hi, si us sembla bé, passem a escoltar les sardanes que tenim avui.
5: La selecció.
0: Comencem l'anàlisi de sardanes del segon capítol de la categoria musical jove. El responsable de la tria d'avui serà en Xavier Pagès Corella. Endavant.
4: Doncs sí, la primera sardana que jo proposo, que de fet l'hem triat entre tots, però la proposo, és l'ombra de la claror. Uh-huh. I la compositora és l'Aurora Bizantini. Aquesta sardana, dic, a mi m'agrada especialment, primer ja començant pel títol, després per cert parlarem dels títols, no?
0: Però és un tema important,
4: però aquest títol el trobo molt, molt suggeridor, o sigui, ja, mm-hmm, només d'entrada, només llegir el títol, dic que ja promet molt el que vindrà. És un títol, no?, que ja amaga una certa contradicció, no?, de l'ombra, la claror dins del propi, mm-hmm, títol, i jo crec que la sardana també transmet aquest concepte en música, no? Llavors, m'agrada també molt que hi ha una idea molt clara darrere de la música, és a dir, quan es, des de que es comença a escoltar la sardana fins que acaba, crea un ambient molt, molt determinat, molt clar.
0: Una coherència del
4: discurs. Una coherència molt clara en el discurs, i a més relacionada amb el títol, no és un títol gratuït, podríem dir, no? A mi personalment, a mi em transmet com una certa serenor, no? Una tranquil·litat i una noblesa, sobretot. És a dir, carai, és una sardana... Sí, és el que jo sento quan la... el que m'arriba, no?, d'aquesta música. Llavors, i a més ho aguanta molt bé durant tota la sardana. Les textures són senzilles, que està relacionat justament amb el que estem dient, no?, aquesta serenor, aquesta tranquil·litat i aquesta noblesa, també està relacionada amb aquesta senzillesa de les textures, però està molt ben escrita, és a dir, cada instrument fa el que ha de fer... els utilitza pel que les seves característiques, el que es diu, escriu idiomàticament pels, pels instruments, i això ho fa molt bé, vull dir, és una instrumentació molt clara. A mi m'agrada molt les instrumentacions que això, com els directors, i suposo que l'Antoni també hi estarà d'acord, no? Quan la música està ben posada damunt de la partitura, es veu molt clara la intenció musical, és a dir, només mirant la música ja veus que allò està explicant una cosa molt, molt, molt concreta, molt clara, i amb una direcció musical molt... Pues quan la sents es multiplica, és a dir, que és quan està ben escrita la partitura...
0: Si tu ja perceps aquesta netedat, sí, aquesta direcció...
4: Només veient la partitura, això que dèiem, fullejant la partitura només, però sense haver entrat encara amb les notes, només veient com està disposada i ja es veu que ja a darrere hi ha alguna cosa ben feta, no? Llavors, això és un primer pas. No, això no garanteix res, és a dir, que estigui ben posada sobre la partitura no vol dir que després serà una meravella de sardana, ni molt menys, però és un primer pas. Que ja t'està dient, atenció, és una targeta de presentació, volem dir, jo aquí sé escriure, no? I això, aquesta sardana està molt ben escrita.
3: Jo recordo, fa molts anys, que vaig coincidir de jornada de composició amb el gran compositor francès Henri Dutilleux, i comentàvem, perquè vam tenir molt de temps, el plaer que dona obrir una partitura i veure que està ben escrita. De tota manera, això, diguem, és un plaer, i tantes vegades, per exemple, jo tinc notes del mestre Toldrà, per exemple, que m'havia donat la seva filla, de quan ell havia estat de jurat amb algun composició, i una de les notes que m'havia deixat, que deia Toldrà, Dixit, no modula, i quan ho fa és un veritable desastre. Sí, això els hi trobem, això pot ser, ens hi trobem moltes vegades, i aquí ens hi hem trobat, ens hi hem trobat, i saber tenir aquesta capacitat de veure-ho, vaja, una capacitat, que és molt fàcil de veure això, Per això, de tota manera, també valorem molt la senzillesa, però també les bones maneres, la bona manera d'escriure.
0: Doncs justament aquesta bona manera és la que relatava abans en Xavier Pagès Corella sobre la partitura d'Aurora Vicentini, que ens descobrirem ara com sona justament L'ombra de la claror, aquesta sardana. Digues.
4: Una pinzellada simplement per acabar de rodonir el que he dit. També és important remarcar que les harmonies són molt interessants, és a dir, que surt dels clichés bàsics, allò que dèiem de tònica dominant, o sigui, ja són unes harmonies interessants, ja només començar la sardana ja es fa unes oscil·lacions cromàtiques que ara les sentirem, vull dir que dius, aquí ja promet que passaran coses, no? I el que tampoc és poca cosa és que la sardana, malgrat ser una sardana i sortir el ritme de la sardana, té una inquietud de concert, és a dir, que quan la sents, sí, ja és una sardana que et fa seure a la cadira més que ballar, i jo crec que també és important posar-ho,
3: sí, i de tal, sí. És un tipus de sardana precisament que no li cap cap introit de Fluvió al principi.
4: Per exemple.
0: Doncs escoltem-la, L'ombra de la claror d'Aurora Vicentini.

0: Doncs acabem de sentir L'ombra de la claror, d'Aurora Vicentini. Francesc, què tal? Algun comentari?
1: Doncs ho estàvem dient ara, és una sardana, jo crec que el Xavier ho ha definit molt bé, una sardana molt elegant, podríem dir, molt elegant, que crec que ni li... no li falta res, que a més a més...
0: Noblesa, ha dit, noblesa.
1: Sí, i que no concedeix res, és a dir, si hem d'acabar piano i tranquil, els balladors que els donguin, i que acabem així.
2: Jo que veig, de tota manera, és una sardana de Catalunya Nord. Vol dir que ha treballat, ha estudiat, diguem-ne, harpònicament a partir de la gran tradició francesa. Aquesta tradició francesa és molt palesa, per exemple, amb com les harmonies s'encadenen unes amb les altres, diguem-ne, també amb l'aportació d'algunes setenes, de les acords de setena que es mouen entremig, però veritablement té aquesta part, diguem-ne, molt clara en quant a com la manera de conrear l'harmonia. Curiosament, nosaltres veiem, si ara agafem i estudiem una mica, Garreta exposa, diguem-ne, un bagatge harmònic que veu, ell mateix veu una mica de la tradició alemanya, més que de la tradició francesa. Ho veiem de tota manera. Per algun comentari d'ell mateix, veiem, per exemple, que ell va anar a Bayreuth i va veure la tetralogia, Strauss, i un altre, a vegades, aquest tipus de llenguatge en la seva música. Altres compositors nostres, per exemple, bueno, també això ens podíem veure amb Morera, però Morera és un altre cas. Compositors nostres, Toldrà, noucentista, igual que Joaquim Serra, noucentista, treballen una mica sota l'ombra francesa, però d'una altra manera. Però, en canvi, aquesta senyora, aquesta noia, sí que agafa els encadenaments una mica sota la fórmula francesa, potser que no tant de Debussy i Ravel, que també, per ser una mica que ve de Fauré o, diguem-ne, d'aquest llegat que trobem en la música francesa, diguem, com a base d'un desenvolupament harmònic que a tots nosaltres també, aquest tipus de música francesa, d'una altra manera també ens ha arribat a dintre.
0: Doncs ja ho sentiu, aquesta harmonia diàfana que ens presentava Aurora Vicentini. Seguim, Xavier, amb la segona seleccionada d'avui. Quina és?
3: La segona és Abril 95, del Jordi Montanyà. Aquesta sardana, el que més m'ha interessat, diguéssim, és la inspiració melòdica. És a dir, jo crec que és una sardana que deixa anar la melodia pel broc gros, és a dir, que surt amb tota l'energia i t'agafa ja des del principi i et porta fins al final. A més, té un treball motívic molt clar, és a dir, que un cop t'ha exposat aquesta melodia, la va traient, te la passa per tot arreu i realment és el que manté l'atenció fins al final, no? Vull dir, jo crec que és el valor més interessant de la sardana. A més, formalment és molt clara, és a dir, veus, sense, diguéssim, aportar grans innovacions en quant al que és la forma, però en canvi està molt ben construïda, és a dir, que ja saps per on vas en tot moment, es posa molt bé les coses, quan han de passar les coses passen, i això junt amb aquest poder melòdic, doncs li dona molta força i et manté l'atenció molt bé fins al final.
0: Jordi Montanyà, que recordem que té 18 anys,
3: sí,
0: també.
3: Sí, sí, tot el que t'estic dient li pots afegir a l'edat.
0: Sí,
3: vull dir que les sardanes que hem triat, les hem triat perquè estan bé.
0: I tant, no?
3: Vull dir que, vull dir que siguin joves o no siguin joves, són sardanes que estan molt ben fetes.
0: La categoria de música jove, però en tot cas, vull dir, les heu seleccionat per la qualitat objectiva.
3: Exactament, és a dir, estem en una categoria jove i no té res a veure, vull dir, a vegades hi ha gent que porta molts anys escrivint i que potser no tenen la qualitat dels joves que estan pujant i que pel que estem veient prometen molt. Llavors, també instrumentalment m'ha agradat el fet de que fossin textures contrastades, és a dir, no, hi ha sardanes que a vegades doncs, mantenen un tipus d'escriptura que es manté durant molta estona i això al final acaba fent que es facin una mica pesades a l'orella, llavors des del meu punt de vista una sardana ha de tenir una certa varietat en tots els aspectes però també en la instrumentació. Llavors això, jo faig servir l'expressió normalment que sigui esponjosa. Per exemple, quan dic una instrumentació esponjosa, vol dir que té forats entremig dels instruments. No és, tot,
0: és una bona imatge.
3: Sí, no totes les tones atapeïdes, sinó que té uns certs espais. Mm. Es creen també... és fluida, és a dir, que va passant d'un lloc a l'altre allò que dèiem abans de la partitura, no? La visualització de la partitura, la imatge visual seria doncs que les notes van passejant-se per la partitura amunt i avall, ara de sobte, ara hi van gradualment. Tot això, musicalment l'orella ho segueix també, no només una qüestió visual, sinó que l'orella, ara la porta cap a l'agut, ara la porta cap al greu, ara sona tota la vegada, no? I doncs, aquesta sardana en particular té aquestes característiques i que et van transportant una miqueta acompanyant això que deia de la forma. I finalment, ja com a pinzellada per acabar, el final, justament. El final,
0: la conclusió de la sardana.
3: Sí, la conclusió de la sardana, jo penso també que els finals, tal com els inicis, han de tenir doncs, un toc que no té la resta de la sardana per dir justament he acabat, no? Hi ha sardanes que evidentment acaben d'una manera molt evident, no? És a dir, fan un tutip, ximpum, sí. I s'han acabat, per tant, això també és dir que he acabat, però clar, és recórrer doncs, a un recurs una mica més comú. I aquesta sardana doncs, és un final que ara quan l'escolteu espero que ho pugueu apreciar, doncs, o que estigueu d'acord, més que ho pugueu apreciar, que estigueu d'acord amb el que estic dient, és que és un final, no és tan evident, et manté com una mica amb tensió, apareix un acord en l'últim moment també que crea una certa sorpresa sobre la tònica que en diem nosaltres els músics, no? Que és l'acord final, i apareix una nota especial, una mica de color, que és un acord, una quarta nota, fora de les tríades habituals, i aquesta quarta nota li dona un color que sorprèn, si més no. A veure què us sembla.
0: Doncs gràcies, Xavier. Sí. Passem a escoltar Abril 95 de Jordi Montanyà.

0: Doncs amb aquest final tan singular acabem de sentir Abril 95 de Jordi Montanyà. Què tal, Antoni? Com l'has vist?
1: Molt bé. Tenint en compte, diguem-ne, les sardanes finalistes, que és una bona carta de presentació de cara al futur dels nostres compositors. Jo veig que aquí hi ha talent. De frente ni saga, possiblement, però hi ha molt de talent. I la sardana, en certa manera, la podem valorar amb tot el que es mereix. És evident, per exemple, que quan vam estar mirant, diguem, el grosso modo, tot el que teníem, hi havia, això ja ho hem dit també, possiblement podríem dir que hi ha tipus de sardanes que possiblement no ens representen com a veritablement. La sardana és molt més que saltar i ballar. És molt més, sinó també la manera de ballar la sardana, també la manera, per exemple, d'escoltar una sardana. No solament la sardana viu de paperets i serpentines, sinó que viu també de la qualitat intrínseca. Aquests joves compositors, i en d'altres també, els hem de donar carta de credibilitat de cara a que són el gran futur de la nostra sardana. Jo crec que és ens en podem felicitar.
2: A més, només per reblincar, és contrastant una sardana, aquesta que acabem de sentir, amb la que hem sentit abans, no? És a dir, són com dos mons diferents, però que els dos peten, no sé, sonen, funcionen. Sí.
0: Doncs gràcies per aquests comentaris. Continuem endavant.
3: La copla en un minut.
0: Ha arribat el moment de descobrir l'instrument de cobla d'avui. Segons el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, aquest va ser presentat de manera oficial pel constructor d'instruments Andreu Toron el mes de desembre de 1849 a Perpinyà i és també una evolució de les xeremies tradicionals. Jurat, suposo que sabríeu dir-me de quin instrument estem parlant.
2: Me sembla que sí, no?
0: Sí. Com se'n deia originalment d'aquest instrument?
2: L'oboè tenor. Sí, ho hem dit.
0: Oboè tenor,
2: sí. Bé, perquè la història diu que l'Andreu Toron va intentar confeccionar aquest instrument, que és això, una mena d'oboè perllongat, amb una sonoritat molt més robusta, però també un instrument de doble canya, i el va intentar, entre cometes, vendre a les bandes franceses. Les bandes franceses li van dir que res, i aleshores va girar l'esquena i va enfocar cap a la Catalunya sud, per entendre'ns, i aquí va ser on va haver el gran contacte, el gran moment de la història de la nostra música, que és el contacte de l'Andreu Toron i el Pep Ventura, i aquí va començar tot.
0: Doncs, en efecte, l'instrument protagonista d'aquest capítol és la tenora, l'evolució d'aquest antic instrument, aquesta evolució, en efecte, de l'oboè. El Termcat defineix la tenora com un instrument aeròfon del grup de la fusta propi de la cobla, semblant, en efecte, a l'oboè, però de notes més greus. Sentim ara una interpretació breu d'aquest instrument protagonista. Aquest instrument dota la cobla d'un dels seus sons inconfusibles, sent un dels instruments que més destaca la veu protagonista. Què us sembla la tenora com a instrument, com a recurs compositiu?
4: Home, de fet, qualsevol instrument és un caramel per un compositor, això està clar. Però bé, també hi ha instruments que

0: permeten aquest ampli espectre d'expressió, a vegades també fa que et motiven a evitar-los, justament per això, per aquest pes que tenen al damunt, no? Intentes buscar altres camins per donar-li l'oportunitat també a altres instruments que anirem veient també en altres.
1: I tant, els repassarem tots. Sí. Anem endavant, canviem de secció.
2: L'interludi.
1: Ha arribat el moment de descobrir la segona sardana finalista dels Premis Preludi, però abans de desvelar-la, donem pas a l'interludi, la secció de curiositats sobre la sardana i la cobla. El tema d'avui, crec que ja l'apuntava abans en Xavier, aboca una decisió absolutament fonamental, els títols de les sardanes. Us hi penseu gaire? En teniu algun de predilecte? Com els escolliu?
3: Jo, d'entrada, crec que és ja la primera mostra artística que una composició ha de tenir, no? I en aquest aspecte, el que no pot ser és que una sardana es digui amb un nom i un cognom, per exemple. No pot ser. Malgrat que la dedicatòria sigui verdaderament aquella senyora o aquell senyor, el que no pots fer és posar-li en Joan Garcia, per exemple. O això. Això és una dedicatòria. No és un títol. Hem de ser curosos amb això. El problema que tenim els compositors de vegades és que tenim un tracte tan proper amb la persona que ens encarrega allò, que és que la persona que ens encarrega gairebé ens obliga a posar aquell títol, i aquí hem de ser durs, hem de ser decisoris en el fet de dir: escolta, si la dedicatòria és en aquesta persona, això serà una dedicatòria, com feia Beethoven o com feia Chopin o com feia tots els compositors clàssics, que posaven el títol i a sota deien a la princesa no sé què o a la senyora tal, no? Hem de ser curosos amb això. Crec que és un signe de qualitat el títol, en primer lloc,
1: la tria del títol.
3: Sí.
4: És curiós, de tota manera, tenim el testimoni de dues sardanes de Robert Gerhard. Aquestes obres que ell posa, sardana número 1, sardana número 2, no posa títol. I a més, evidentment, que jo estic tan d'acord, al mateix temps, benvingut, les recerques que va voler fer, perquè va veure possiblement que amb els instruments típics de la cobla possiblement no en tenia prou, i posa algun altre instrument per entremig. També, d'una altra manera, per estètiques completament diferents. També ho va fer això amb Mare l'Oltre. Posar altres instruments que no eren de cobla per mig, clarinets, per exemple, flauta, per amorosir possiblement una mica el que podríem dir els de davant de la cobla. Veiem, els de davant de la cobla, que són instruments que tenen un gran poder, i per exemple, tantes vegades que trobes que els de darrere el tenen, el poder, però moltes vegades possiblement no tant com el podríem tenir. De tota manera, sí. Veiem que els fiscorns també són oriuns, possiblement no ben bé de Catalunya. Em sembla que poden ser oriuns d'Itàlia, sembla ser que ben oriuns d'Itàlia. I la cobla. Després sempre ens trobem en el problema que és el contrabaix. Què en fem amb el contrabaix? Veiem que la cobla moltes vegades, això els hi hem trobat, el contrabaix no està gaire ben escrit tantes vegades. El contrabaix sol...
1: Carai, abans el flabiol, el sí. Capítol anterior, dèieu que el flabiol i el tamborí a vegades
4: sí,
1: faltava...
4: Sí, no, però el problema del contrabaix, si el deixes tot sol fent el baix, el baix no l'identifiquem, perquè tot el reste de la cobla, si el contrabaix no el protegeixes, per exemple, amb un altre instrument, pot ser el segon fiscor, però a vegades no pot ser, però amb un altre instrument que reprodueixin harmònics cap amunt, perquè si no, després el contrabaix queda una mica a la incògnita, tantes vegades.
1: Bé, doncs continuem endavant.
2: La tria del jurat.
1: Arriba el moment de donar a conèixer la segona sardana finalista dels Premis Preludi. Serà l'Antoni Ros Marbà avui qui ens explicarà quina sardana és l'escollida. Endavant, Antoni.
4: La sardana escollida és L'ombra de la claror, que n'hem parlat abans, de L'ombra de la claror.
1: Perfecte, doncs ja ens ho ha desvelat.
4: N'hem parlat abans de L'ombra de la claror.
1: L'ombra de la claror d'Aurora Vicentini és la segona sardana finalista, sí, de la categoria musical jove.
4: Però abans que n'hem parlat, diem de tota manera que té un cert esperit possiblement nostàlgic, no ho sé. Ara estic teoritzant coses absolutament, possiblement, que no tenen res que veure.
1: Bé, doncs donem l'enhorabona a l'Aurora Vicentini, que ja és una de les finalistes dels Premis Preludi. Aprofitem també aquest moment per

Felicitar a Jordi Montanyà per haver aconseguit ser seleccionat amb la sardana Abril 95, de la qual hem escoltat comentaris realment positius. Un compositor molt jove que esperem, òbviament, que tingui una llarga trajectòria. I tanquem el segon capítol del tamborí escoltant novament l'obra seleccionada, vaja, L'ombra de la claror d'Aurora Vicentini, segona finalista de la categoria musical jove dels Premis Preludi.

Doncs avui ho deixem aquí. Hem descobert a dos joves talents que donen corda al futur de la sardana, Jordi Montanyà i Aurora Vicentini. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.

0: Si m'haguessis avisat, jo m'hi hauria ben pensat. I amor, van tocant les 12. I amor.
1: Mañana que esté volado.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, a Elna, 95.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, soc Joan Ferris, de l'associació Terra Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori venim a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
2: Ràdio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.

0: d'Arrels, Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
2: Ràdio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, soc de Joan Ferris, de l'associació Terre Univers de Soler. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terreunivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
2: Ràdio Arrels, a cap estany, 95.

Jean Fuster, Vicent Andrés Estellers, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marçal, Guillem de Fat, Lluís Maria Sirinacs,

0: Tatin, que tatin, que tacarton
1: tot. Escolteu Ràdio Arrels.
0: Tacarton totin, que
2: tacarton. Ràdio Arrels.
0: Tacarton totin.
3: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
4: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment, però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent, però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i xamans i diu que viuen en espai zen. Però Déu-n'hi-do i tapa't, nena, perquè ara diu que van més calents. Els vells hippies si fan cara de seta i no tenen mòbil ni adreça ni compte corrent, segur que no porten calçotets.

fuma Maria. És per despertar el subconscient. Prefereixen banyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés, sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu? I de tan corrupte en el món, quan l'únic que passa

canto per posseir coses immaterials, per conèixer allò que crec que sóc, o per deixar de ser algú. Canto perquè és bo per la salut. Canto constantment, per ser lliure, per dins i per fora. Canto perquè sóc tímida, per tenir intimitat. Canto per somiar i somio que canto. Canto per animar la festa, o bé canto per fer dormir. Canto simplement per fer vibrar l'aire. Canto per escaquejar-me. Canto per empestar i per portar la contrària, per exposar la fragilitat de la vida, acceptar els errors i despullar-me. Canto per trobar la felicitat, canto al plany i a l'eufòria, canto a l'amor i l'amor em fa cantar, canto a la pena i se'm desfà, fins i tot crido cantant. A vegades canto per diners, però a vegades canto per no pensar en els diners. Canto perquè m'és igual tot, perquè cantar només és un joc. Canto quan no sé parlar, canto per aprendre idiomes, però també canto sense lletra. És veritat que a vegades canto i canto i no serveix de res, però canto perquè m'encanta, i si no canto,

canto per apropar-me una mica més a tu. Perquè t'estimo, perquè m'escoltis, que si tu cantes jo t'escoltaré i si m'ho demanes cantaré amb tu. Canto per confessar-me, perquè confieu en mi, per explicar històries, destapar injustícies i viatjar a l'infinit. Canto perquè la mort m'agafi cantant. Canto a l'individu i a la societat. Canto al passat per entendre què està passant. Canto per fer la revolució i per tenir revelacions. Canto al futur perquè segueixin cantant les següents generacions. Canto al cel i a la terra, al mar i a l'infern. Canto i m'esforço per ser un bon referent. Canto des d'on puc en tot moment. Canto on em convidin, allà on em deixin cantar. Per denunciar, per redimir, per fer les paus, per derrotar, per triomfar, per assenyalar, per disfrutar. I no canto per ningú en concret, canto per donar i per vendre, per perdonar i per rebre. Canto a les heroïnes, a totes elles, les blanques i les negres. Canto contra la censura i canto per totes les víctimes. Canto a l'anònim, a la natura, a les tombes i a les veus prohibides.

0: canto perquè la vida humana és molt més efímera que la música. Jo, si no hi sóc, no canto.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Montesquiu, 95.

malauradament. Escolteu la història d'un pobre xirment que se n'és vistes i se n'és sentit, encara que sigui de fusta i torcit. En a sa mare li van tallar el coll, per això va créixer una mica foll,

pintat de groc. Amb una esparjada el van fer blau d'un cop i com portava granets mocelluts van fer les baremes pels tallar-t'ho. Quina tristesa del sort maleït.

us feia fer mal, surts de les costelles del pobre animal. I quan va haver jugat al seu bocí, el van gitar sol vell mig del camí. Un poc més tard, com passavi per aquí,

0: Sortim de casa amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, soc Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Soler. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny a les 8 hores a l'Observatori venim a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar el 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
2: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Bon dia, sóc de Joan Ferris, de l'associació Terre Univers de Soler. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori venim a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terreunivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
0: Ràdio Arrels, a tercera, 95.
3: A la taula del racó, els nostres amics de l'escamot del baix s'expliquen sopars de duro.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
3: Radio Arrels, a tu i 95.

els gais que amb mi hauran de dormir, els et triaré sants i valents, que n'estic farta d'impotents, que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res i que posat a fer-ne un bé d'un segon restrenyiment.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc en Joan Ferris, de l'associació Terra Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
2: Radio Arrels, a Salelles, 95.

vespre de genolls, corrent al moll. I arribo a la taverna amb la boca plena de grumolls. Em diuen, corrent d'això, agafaràs el que no tens. Però jo et vull a tu

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Escolteu Ràdio Arrels.
2: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
3: Bon dia. Soc a la Font del Prat del Pou, als afores de Castellterçol, al Moianès, en companyia de la Laia Martorall i Camps, que acaba de publicar un llibre que es diu Com un bosc de cedres. És un llibre impressionant, és un llibre, primer de tot, molt gruixut, molt dens, inclassificable, té 550 pàgines i 70 capítols amb una estructura que sembla rígida, però de fet que és molt flexible. I com sempre, començaré per una paraula, i aquesta paraula serà la del murmuri. Penso en Le bruissement de la langue, de Roland Barthes, però també tots els altres murmuris. I doncs la primera pregunta que et faré, Laia, és sobre la presència de la natura, que dona títol al llibre, i d'aquest murmuri constant de la natura del país que visites.
4: Mm-hmm. Bueno, primer de tot, bona tarda i moltes gràcies, perquè em sento molt afortunada de poder participar en aquesta entrevista i de compartir amb tots vosaltres doncs, aquesta presentació del llibre i explicar-vos una miqueta més. I sí, com dius, Michel, doncs la natura és present a tot el llibre, però perquè és present a tota la meva vida. Sempre m'hi he sentit amb ganes d'apropar-m'hi, immersa, he viscut en masies on he estat al mig, no?, dels camps, de les muntanyes. I és curiós perquè jo, si viatjo pels llocs, hi ha gent doncs, que recorda els edificis o que recorda les persones. Jo recordo molt els arbres, els animals, és una cosa que no he de fer, no he de pensar, no he de fer gaire memòria perquè és com que forma part de mi. I llavors per això doncs, a tota aquesta terra de l'Atlas, on hi ha, com surt el llibre, múltiples paisatges diferents, des d'oasis amb palmeres, des de boscos de cedres a les muntanyes, zones de desert amb dunes, doncs per això doncs, hi és, no?, tota aquesta presència que m'envoltava en aquell moment en què vaig fer aquest viatge, del qual després va sorgir un llibre.
3: Sí, t'agrada la natura, però t'agrada també la gent, o millor dit, les persones. El García Lorca escrivia Vivir és convivir o no és vivir. I justament parlam de la vida compartida, d'aquesta convivència, i en particular de la convivència entre dones, i una cosa que marca justament aquest fil que continua al llarg del llibre, que és el fi de l'embaràs, uh-huh, justament, de la gestació humana i de la gestació d'un llibre.
4: Uh-huh. Sí, en el moment en què vaig viatjar al Marroc, que de fet va ser, no era el primer viatge, sinó que jo ja havia fet diversos viatges al Marroc, alguns d'aquests els havia fet sola, i llavors en un d'aquests viatges, quan el meu company em proposa d'anar al monestir de l'Atlas a visitar un amic monjo seu, allà jo encara no sabia que s'estava gestant un llibre. Val? Això va ser molt més tard. Però sí que en aquell viatge vaig tenir una sensació molt que em va impregnar molt en aquell moment, que va ser la certesa de que ho havia de deixar tot i anar a viure allà. Però jo no sabia per què. Val? I ho vaig fer. Però em vaig presentar allà al Marroc sense saber per què, sentia aquesta crida, aquesta força de que havia d'anar a viure en aquella zona, no? Que després això ho he anat entenent amb els anys i m'ha acabat portant a escriure aquest llibre, eh? Per això dius, quan parles de la gestació, doncs aquesta petita llavor ja hi era en aquell moment, però va anar fent-se aquest embaràs molt llarg al llarg de molts anys, eh? Però sí, de fet és curiós el que dius de comparar-ho amb una gestació, un embaràs, perquè quan es va acabar de publicar el llibre, quan va sortir, la sensació era de que i vaig carregar els llibres al cotxe, que tenia 70 fills meus carregats al cotxe.
3: Com 70 capítols.
4: Exacte, i que me'ls enduia, eh?
3: Vas deixar Catalunya per endinsar-te en Marroc, en un país de, jo diré, de distintes llengües, l'àrab marroquí, d'Arija, i també el tamazig. Uh-huh. I doncs parla'm justament d'aquest murmuri de les llengües, perquè cal afegir també el francès de les monges, que tu dius les sœurs, i el francès dels monjos de Tiberina.
4: Uh-huh. Sí, el Marroc és multicultural, eh? Quan en aquella zona de l'Atlas, això que dius que és com un murmuri de les llengües, realment era així, perquè quan no coneixem una llengua, el francès jo sí que ja l'havia estudiat 4 anys a l'Escola Oficial d'Idiomes de Catalunya, perquè hi treballava de guia de natura, i com que era la zona del nord, a l'Empordà, doncs venien molts francesos i jo vaig aprendre l'idioma per poder fer els guiatges. Llavors, quan arribo al Marroc, on hi ha molta gent que parla francès perquè l'estudien a l'escola, aquesta llengua per mi no era tant un murmuri perquè ja la comprenia, però sí que l'àrab i el tamazic, en aquell moment, que són dues llengües molt diferents, sí que es tornen murmuris a l'orella, no? I que vas intentant fer un exercici de diferenciació, d'anar distingint paraules, d'anar aprenent una miqueta. I són murmuris molt diferents, perquè la sonoritat de l'àrab és molt diferent de la del tamazic, no? I és molt bonic connectar amb una llengua a través de com murmura, no?, al principi, perquè hi ha moltes informacions a partir d'aquí, la suavitat o la profunditat o la musicalitat, no? I és veritat, doncs, que tot el llibre està travessat per tota aquesta interculturalitat i per tota aquesta diferència de murmuris que s'entrellacen uns amb els altres.
3: He parlat de gent, no he parlat de gent, he parlat de persones, i la impressió que tinc és que en descriure com un reportatge molt, molt precís la vida i la vida en comú dona veu i dona nom a cada persona. Tot i això, hi ha una cosa que m'ha sorprès des del començament, és que hi ha noms que dones i noms que, de fet, disfresses o que canvies. Bueno, per quin motiu?
4: Uh-huh. A veure, perquè és un llibre basat en fets reals. Per tant, totes les persones que surten en el llibre són persones que vaig conèixer en aquell moment. Algunes ja no hi són, ja han mort, d'altres doncs que encara sí. I quan jo faig aquestes entrevistes en aquell moment, que la intenció quan vaig arribar allà al Marroc, doncs com et deia, no sabia quina era, no sabia perquè hi havia aquesta certesa d'anar a viure allà, però sí que allà conec en Jean-Pierre Schumacher, en aquell monestir, que era l'únic supervivent que quedava d'un assassinat de monjos d'Algèria, es va donar a la zona de Tibirín, i les converses amb ell a mi em van sorprendre molt, em van impactar molt pel seu testimoni de comunitat, pel seu testimoni personal, i allà és on jo començo a sentir, ostres, aquí soc per alguna cosa, en aquesta terra, i començo a plantejar-me per què un monjo que ha viscut aquesta vivència torna en un país musulmà on està prohibit el proselitisme, no? I per què hi són tota aquella comunitat, que abans n'hi havia uns quants a Tibirín i ara doncs, hi havia en aquell moment que jo hi era, el 2009-2010, una altra comunitat de monjos diferent. I llavors, en allà, no, començo a descobrir tota una realitat entre aquestes persones tamazics, alguns seminòmades i musulmans i els cristians. Començo a descobrir tota aquesta convivència entre ells, i em plantejo d'entrevistar-los, val? Primer als monjos i després, com ja saps, doncs a les monges franciscanes i en els tamazics. I ara enllaço amb el que em preguntaves de la substitució dels noms, val? Perquè en el moment en què jo faig les entrevistes, que els hi proposo de fer al principi un documental, val? Això està tot gravat amb imatges, vam firmar uns papers de consentiment de tot, de que sortissin les imatges, les veus i això, però clar, d'això fa molts anys. Llavors, les monges jo ho tenia claríssim, doncs, que aquest permís hi era, De fet, quan vaig començar a escriure el llibre, em torno a posar en contacte amb una de les monges, que encara és viva, i vaig demanar, sisplau, si podia demanar permís al superior, no?, per si podia jo donar els noms d'aquestes persones, donar el nom dels pobles on vivien, i em van donar autorització. Val? Però, clar, de les persones tamasics, que també van firmar-ho tot, però jo no he tornat al Marroc des de llavors. I jo fa molts anys que no els veig. Amb alguns hi tinc contacte directe, amb d'altres no. Llavors, per respecte a la decisió que potser aquestes persones podrien prendre en aquest moment, no?, o que per respecte que jo en aquest moment no hi he pogut tornar a anar per situacions personals, de família i així, vaig pensar millor reservar, no?, la identitat d'aquestes persones, malgrat jo tinc el permís per poder-ho fer, però vaig pensar que era millor reservar aquesta identitat. Llavors era un tema de respecte i de això, no?, de preservar, doncs, la intimitat d'aquestes persones.
3: És el llibre escrit per una dona, en particular sobre dones, i parlarem també de religió, però des del punt de vista de les dones. Hi ha un capítol que m'ha sorprès, però la seva formulació és cristianes que construeixen mesquites. Parla'ns una mica d'això. Mm-hmm.
4: Sí, de fet, és curiós que em dius que és un llibre escrit per una dona sobre dones, però hi surten molts homes en aquest llibre, també, hi surten molts homes, però sí que és veritat que al final aquestes entrevistes que vaig començar amb els monjos, doncs després van acabar sent amb tota una comunitat de monges franciscanes que portaven projectes amb els tamasics, no?, amb els amasics de la zona, i aquestes dones, d'aquests projectes n'hi havia un que era portar una llar d'infants, un altre que era una cooperativa de llana, una cooperativa de mel, després també portaven el dispensari. Totes aquestes tasques les feien sempre en conjunt, és a dir, no eren només elles, les monges, les sœurs, no?, que ho feien, sinó sempre hi havia un treball conjunt amb els amasics. Val? Llavors, hi havia un altre projecte darrere de tot això que va sorgir, que no era un projecte esperat, de fet, per ningú, i el que va succeir és que en un dels hiverns, allà en aquesta zona alta, no?, de l'Atlas, estem parlant, doncs, que estan a 2.000 metres d'alçada, hi ha unes grans nevades, hi ha pluges, i s'ensorra la mesquita del petit poble on elles vivien, amb aquests amasics, que és el poblet de Tatiwin, i clar, es troben, doncs, que aquesta gent es queda sense el seu temple per anar a fer pregària. I elles diuen, com pot ser que nosaltres, que som cristianes, franciscanes, no?, tinguem una església a Middelt, que està a 12 quilòmetres, una església al barri de Taquit de Middelt, i que a més n'hi hagi una altra Middelt a la ciutat, i que aquesta gent no tingui un espai per tenir el seu moment d'intimitat, per pregar, per orar, per, no? I llavors elles, va ser quan es comencen a plantejar de donar un cop de mà a totes aquestes persones per reconstruir aquest temple. Perquè la majoria de gent d'aquesta població són persones analfabetes o amb molt poca formació, per tant, per ells era molt difícil poder gestionar tots els tràmits que signifiquen de buscar arquitectes, permisos, i llavors elles van demanar permís als seus superiors i els hi van donar, no?, l'autorització per poder ajudar-los a construir aquesta mesquita. I, de fet, elles, quan dic monges que construeixen mesquites, i és que realment estaven, no?, buscant tots els recursos per poder-ho fer, no? Hi havia una implicació total.
3: Aquest és el teu primer llibre.
4: Sí.
3: I vas tardar molt en fer-ho. Uh-huh. I, bueno, tens d'altres projectes relacionats amb el que vas viure o d'altres projectes literaris, bueno, possiblement poètic, perquè he vist que, bueno, entre els teus amics i que cites hi ha el Carles Duarte. Mhm. Uh-huh.
4: Sí, és el meu primer llibre i, com dius, doncs vaig trigar molt de temps, 3 anys i mig, a poder-ho fer, perquè hi havia molta... Hola, bona tarda. Molta documentació, molt material a ordenar, no hi havia... I en aquest moment sí que quan vaig acabar, com que ha sigut tan llarg, perquè de fet són 3 anys i mig d'escriptura, però després, a més, això es gesta el 2009, val? Per tant, ha sigut un procés molt llarg i vaig tenir la necessitat d'aturar-me, tot i que mentre estaves fent la reescriptura l'últim any vaig estar escrivint un altre projecte, començant un altre llibre, sí? És a dir, que això està començat, però ara vaig dir descanso una mica i ara ja m'està tornant a venir el coquet. Ja he agafat els apunts i tot.
3: Sobretot perquè comences a tenir molt d'èxit, eh?
4: Un bueno,
3: èxit
4: de no la sé, això.
3: No, però la gent, justament, penso que la gent s'hi sent, bueno, s'hi reconeix. Per nosaltres, francesos, que tenim relació amb Algèria, amb Marroc, també amb tot un vocabulari, el teu glossari al final és una manera de tornar a la nostra història. I, per exemple, tu parles molt sovint de el que diem en francès tatawina, i quan parlem de tatawina és el lloc més llunyà. Tu finiràs tatawina, són d'aquestes expressions. Doncs, bueno, és una manera d'invitar els nostres oients de Catalunya Nord, però també dels altres països catalans, a llegir el teu llibre, que al meu parer és una lliçó de vida. Gràcies, Laia.
4: I moltes gràcies a tu per oferir-me aquesta possibilitat tan bonica de compartir tot això i per llegir-te, no, el llibre i endinsar-t'hi i, bueno, compartir amb tots els oients aquesta mirada que hi tens tu. Moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, Laia. Que tingueu un bon dia.
2: Les converses de punts i comes. Mots i persones. Michel Borrego Estepí.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. A Vilafranca, 95.5.

Deixem a la pica la pols dels jocs de la plaça. La sopa bull, l'ocell a la gàbia. La pluja ha esborrat tota la xarranca.

Si no ets bon minyó, se t'endurà el drapaire un quarto fosc ple de bruixes i rates. El patge ho sabrà, i els reis et duran carbó i malaurança.

Sentint les notícies d'una ràdio llunyana, no vull menjar. Això no m'agrada. Si haguessis passat una guerra, a l'Índia es moren de gana.

Esquitxos de clàssica. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

Noel. Li he dit, no vols morir, vindràs a casa amb mi. Me'n vaig cuidar arreu i es va posar millor a dintre del cor meu. I

canviar de país, es capgirar la vida en un vagó cendrós. Quan per el finestral deixes vinyes i canyes,

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Si ni guanyes per artista, només ho faig quan el cor em batega el ritme. Si no, no és música, només paraules buides. Ens volien enfonsades i amb les cares ben tristes, normalitzant les discussions etíliques.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.

com vos anau de Manacor a la nit, que heu caminat un quartet, deixau mas carro un serrat de muntanyes que tira cap a Xaloc. La primera muntanyola se diu Sermita perquè en el segle passat n'hi havia una dedicada a Santa Llúcia. La tercera, que és un poc més baixeta, s'assembla un formiguer i du per aquest sant una grandiosa roca o penyal que fa la figura d'un cobo. Però quin cobo, Déu meu! Se diu...

Se diu sa roca des Castellet. Sabeu com és que hi ha tal penyalàs a sa cocuia d'aquest pujol? La gent diu que va ser que una vegada un gigant passava per allà i se va sentir cosa dins una sabata. La se treu i va ser un maculí que li era entrat caminant, caminant. Tomba sa sabata, el maculí cau i el segueix sa seva via. Aquell maculí va ser sa roca des Castellet.

migjorn, com qui no diu res, em passà un home nas. Es deia Guillem de Fac. Romangué tan encantat que cantar li envesteix.

salada, vespron, més entranyable. És el meu pati bonic, un pèl nou, un pèl antic, passeig del Carme. Quan la lluna va fent ones i al matí trempant-se en gresca i s'apaguen les faroles de la companyia Fexa.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio

avui també ha eixit el sol i me'n recorde de vosaltres. El temps d'ací és fred i fosc, exiliat, sense paraules.

0: Radio Arrels, amb Llaç, 95.
1: Al Molí de Vent de Perpinyà, escolteu Radio Arrels
2: al 95.

li agrada ben segur compartir la conversa quan vaig a visitar-la només de tant en tant. I parlen dels amics, del barri, la família. Em sembla que per molts el viure és complicat.

per disculpar-se, confia, sospirant, ens hem de cuidar sempre als més de 80 anys.

tendereza los esmunts. Quan rep per un berenar una viuda o veïna és perquè sap trobar paraules de consol, tot servint la tisana damunt d'una tauleta amb tasses de diumenge i tovalles de fil.